0: I'm in the fucking truck house.
1: Max Power, but the sauce.
2: Netflix.
3: Que mínim un cop per temita dic que callis, nan. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real? No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixa'm.

i vas tinc cap anar i sóc un heroi. Som la inspiració de tota una puta generació i totes les tots quan ens veuen ens volen donar el seu. Quatre lents de pare i algú de tàrax al doble got. No saps lo que parles si prefereixes a l'actitud. No porta ni un mil·ligram de broma i creus que et puja molt.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblides de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

camp. La ressaca es borra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

adormits tothom persegueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors, mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana em basta un vestit de llum sobre el teu cos. Tu i jo seguirem dormint i allargarem el somni de la nit com un borratxo que balla mentre desmunten l'orquestra, que fora s'ensorri.

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat tres dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

responsable del que pugui seguir. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-lo.

0: que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no

Una cosa dic a marciare.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

Ningú xeta no saber què vindrà. Tot això és un mal de cap. I aquí li diu ansietat. M'he trobat que no trobo el cap. La sortida d'aquest laberint constant és com un conte sense final.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblidis de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

I la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem a les quan contes la mateixa història.

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

Esto es para

Amics a prop, enemics més a prop. Que vinguin tots del 2002.

Yes, good.

No, no, qué va.

Fa masses dies que no sé cap on anar. Fa masses dies que em dóna voltes al cap. Però tu pareixes al moment menys esperat. En una festa on no

M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

Passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu

0: Avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

M'he deixat mig rinyó en aquest pa d'esperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan...

0: Espérate, yo no la tengo.
1: ¡Ahorita la tengo!
0: ¡Va, corra!

0: Mickey. Bapak sa totoo to.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jove promesa.

apaga la llum, que el meu DJ controla.

0: cabeza de ratón.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

Aquest estiu la ràdio és teva. 91.6, el Prat Ràdio. Yo quiero más, tú quieres más de lo que yo te doy. Gaudeix de l'estiu amb el Prat Ràdio. Tota la música i més.

gaudeix de l'estiu amb el Prat Ràdio. Tota la música i més. El Prat Ràdio, la música més refrescant. Aquest estiu, el Prat Ràdio segueix al teu costat. Tria la millor opció aquest estiu. Escolta el Prat Ràdio. Todas las novedades musicales de este verano en el Prat Radio. Disfruta este verano en el 91.6. El Prat Radio,

Gaudeix de l'estiu amb el Prat Ràdio. Tota la música i més. El Prat Ràdio, la música més refrescant. Todas las novedades musicales de este verano en el Prat Ràdio. Disfruta este verano en el 91.6. El Prat Ràdio. El Prat Ràdio. La música més refrescant. Tria la millor opció aquest estiu. Escolta el Prat Ràdio.

de l'estiu amb el Prat Ràdio. Tota la música i més. El Prat Ràdio, la música més refrescant. Todas las novedades musicales de este verano en el Prat Ràdio. Disfruta este verano en el 91.6. El Prat Ràdio. El Prat Ràdio. La música més refrescant. Tria la millor opció aquest estiu. Escolta el Prat Ràdio.

Gaudeix de l'estiu amb el Prat Ràdio. Tota la música i més. El Prat Ràdio, la música més refrescant. Todas las novedades musicales de este verano en el Prat Ràdio. Disfruta este verano en el 91.6. El Prat Ràdio. El Prat Ràdio. La música més refrescant. Tria la millor opció aquest estiu. Escolta el Prat Ràdio.

0: En joc. Amb Ignasi Trapero.
1: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Comencem avui una nova temporada, una nova campanya, i des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aleiaga al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda, Ignasi.
1: Benvinguda a una temporada més a l'Enjoc. Repassem el més destacat de la jornada dels titulars a la Lliga F, empat a l'Espanyol.
2: I això suposa el primer punt de la temporada en aquesta tercera jornada de les blanquiblaves. Han empatat a dos contra l'Atlètic Club, que ha fet el 2-2 al temps afegit. I el Barça juga des de les 7 contra l'Atlètic de Madrid. De moment, 1-1 al marcador. El Badalona avui man juga demà al 7:45 al camp de l'Eibar.
1: I a primera masculina, l'Espanyol ha guanyat a domicili.
2: Ha aconseguit la segona victòria de curs en aquesta ocasió al Camp d'Osasuna per 0-2 i suma 7 punts de 15 possibles. Demà serà el torn del Barça, que jugarà al Ciutat de València contra el Llevant a 4:45 de la tarda.
1: A segona divisió, minut 73 ja, Montilivi està jugant al Girona.
2: Sí, un Girona que de moment guanya des del minut 7 de partit amb una diana de júnior. Aquesta diana doncs, li ha permès de tenir el control del partit als gironins. De moment aquest 1-0 davant del Castelló. El Sabadell juga demà a Mallorca a 7:45 de la tarda.
1: I a primera federació masculina, mala jornada de dissabte per Europa i Sant Andreu.
2: Els dos han perdut en la tercera jornada primera federació, l'Europa 1-2 contra l'Hèrcules, amb un gol de la derrota que arribava al minut 93. El Sant Andreu ha caigut a Eivissa per 2-0. El líder de la classificació és l'altre català d'aquesta categoria, el Nàstic, que va guanyar ahir al Jazires per 4-2.
1: Vuit i cinc, marxem de ronda. Vinga, anem a començar a repassar marcadors en aquest dissabte 12 de setembre de 2026, el dia post-diada. En futbol a la Lliga F, el Barça que juga a aquesta hora i de moment no guanya.
2: De moment no guanya, sorprèn perquè ha començat perdent, ha empatat el Barça i ara mateix el marcador és de 1-1. Ja ha superat el temps de descans aquest partit entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. Ha començat a les 7 de la tarda, recordem, jornada 3 de la Lliga F. De moment empata 1 al marcador.
1: I a segona divisió masculina, cinquena jornada, està patint una miqueta ara la Girona a casa, però de moment continua guanyant.
2: Sí, guanya des del minut 7 amb un gol de júnior, està dominant per la mínima aquest 1-0 que arribava ben aviat en aquest partit davant del Castellón, 1-0. De moment domina el Girona, minut 75 de partit.
1: I a la segona federació masculina de futbol, havia perdut aquesta tarda el Reus Redis i prova de guanyar el Manresa, l'estrena a casa davant del Penya Esport Ràdio Seient. Jordi Givert, bona tarda.
3: Bona tarda, doncs de moment el Manresa domina en joc, però no en resultat, empat a 0. Ara quan portem 3 minuts de la segona part aquí al Congost, el Manresa portant la iniciativa durant la primera part, aquestes aproximacions a l'àrea rival i dominant la posició de la pilota, el Penya Esport ha defensat amb un joc molt físic, està fet manifest amb les 3 targetes grogues que ha vist durant la primera part el conjunt navarrès. Amb el pas dels minuts, el Manresa ha tancat el rival a la seva àrea. L'ocasió més clara ha estat a la sortida d'un córner, quan Roger Monells ha rematat una centrada que ha marxat desviada, fregant el travesser. De moment continua en aquesta segona part aquest domini vegenc, però de moment l'empat a 0 es manté el marcador aquí al Congost.
1: Doncs de moment sense gols al Congost, a la tercera divisió masculina, grup 5è, jornada número 2. Un parell de partits començaven a aquesta hora.
2: Sí, tenim dos partits en joc des de les 8. És el Cornellà-Cerdanyola, ja hi ha gols en aquest partit. Ha marcat el Cornellà 1-0. L'altre duel, de moment, 0-0 al marcador. És el partit entre el Sant Juan, l'Atlètic Moncada i el Vilassar de Mar, de moment 0-0.
1: I en bàsquet, a partir d'un quart de 9, estarem ben pendents del partit del grup 3, segona jornada a la Lliga Catalana de Tercera FEP entre el Vic i el Mollet. I a aquesta hora també pendents d'un partit que acaba de començar, en aquest cas, Futbol Sala Anna, Copa de la Reina, primera ronda, partit únic, comença el partit del Sabadell i el Linyola.
2: Sí, acaba de començar el partit del Sabadell, el Sabadell que s'enfronta al Linyola, aquest enfrontament català, i de moment 0-0 al marcador en el duel català. Hi ha un altre partit en joc en presència catalana, ja fa més estona que està en joc aquest duel, és el partit que ha començat a 6:45 entre el Ripollet i el conjunt que no és català, el conjunt de la Concòrdia, i de moment està perdent el Ripollet per 1-2.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc.
1: Vinga, són les 8 i 8 minuts, som els de l'En Joc. Comencem a repassar ja amb més detall el que està donant de si la jornada del cap de setmana. Comencem parlant de la Lliga F d'aquesta tercera jornada, on, com dèiem, tenim en joc el partit del Barça, que li està costant més del que podria semblar.
2: Sí, perquè de moment està empatant a un, ja minut 48 de partit, aquest enfrontament. Recordem com han anat les coses, perquè l'Atlètic de Madrid s'ha avançat, estava perdent el Barça, i Vicky doncs, ha pogut aconseguir el gol que de moment ara mateix li dona doncs, aquest empat al Barça. Minut ja de 50 d'aquest partit. Veurem què acaba passant, encara queden molts minuts per davant, però de moment al Barça se li estan complicant les coses.
1: Un Barça que necessita guanyar per mantenir el lideratge, en aquest cas el co-lideratge, perquè el Madrid Club de Futbol, no el Real Madrid, sinó l'altre club de Madrid, el Madrid Club de Futbol, ha guanyat avui el Sevilla 1-0 i, per tant, suma 3-3 i ara mateix seria líder en solitari amb 9 punts. El Barça, de moment, en tindria 7 amb aquest empat momentani amb l'Atlètic de Madrid, però encara queda partit. Qui ha jugat avui ha estat l'Espanyol.
2: Sí, un Espanyol que ha acabat empatant a 2 davant l'Atlètic Club, un partit que l'Espanyol estava dominant. De fet, ja fins al temps afegit, quan l'Atlètic Club ha fet el minut 93 el gol de l'empat doncs, que acabava evitant que l'Espanyol sumés aquesta primera victòria.
1: Sí, és el primer punt per les blanquiblaves. Una llàstima que se li hagi escapat doncs, a última hora. Després d'aturar també un penal Romane Salvador, però finalment doncs, primer puntet per al conjunt blanquiblau. I després del partit, l'entrenadora Sara Monforte i una de les seves jugadores, Lara Lacosta, que deien això.
3: Avui estic satisfeta, jo crec que l'equip ha donat un pas endavant, que avui ha jugat amb molta més confiança i bueno, i hem estat molt bé. La primera part ha sigut de 10, la llàstima i el gol de l'empat. Després sí que és veritat que la segona ells ja ens han estirat molt més, amb molta més profunditat, amb un joc més directe, i ja igual ens hem vinculat una mica. I al final, en tot el penal, l'expulsió no ha sigut gens fàcil. És un bon punt. Però sí que és veritat que en un altre moment l'hagués firmat, però avui, conforme s'han anat les coses, dius, ostres, després han portat estrès, no? L'ocasió que han tingut també de Clara pel 3-1. Però bueno, satisfeta, sobretot pel com, que l'equip avui ha donat molt bona imatge.
4: Sí, la verdad que muy contenta por el gol, por poder ayudar al equipo. Una pena, la verdad, que al final pues, el empate no sabe a poco. Pero bueno, creo que este es el camino, creo que hemos demostrado hoy el equipo que somos. Creo que trabajando como estamos nos van a ir saliendo los resultados y bueno, sobre todo plena confianza en el equipo y a pensar en el Madrid F.
1: Doncs primer punt per l'Espanyol en aquesta Lliga F, després de tres partits, després de les derrotes en els dos primers enfrontaments. I qui jugarà demà és el Badalona Women, que buscarà la segona victòria de la temporada.
2: Sí, és l'altre equip català de la màxima categoria d'aquesta Lliga F, juntament amb Barça i Espanyol. Doncs el Badalona Women, a 8:15 del vespre, jugarà el seu partit d'aquesta tercera jornada al camp de l'Eibar.
1: Doncs al camp de l'Eibar, abans del partit, això deien dues jugadores del Badalona Women, Lauri Requena i Itzi Pinillos.
5: Tienen su idea muy clara, la llevan a la perfección y nosotras pues también nos favorece el tener balón, el intentar romper esas líneas que, de las que hablamos de alguna manera. Creo que este equipo está súper capacitado para conseguirlo e intentaremos tirar de talento, tirar de estilo de juego del Badalona que no es otro que intentar jugar y ojalá y podamos abrir la lata allí en Ipurúa.
6: A ver, realmente lo afrontamos de la misma manera que siempre porque no dejan de ser tres puntos igual. Es verdad que con muchas ganas, el Eibar viene demostrando que ha empezado muy bien la temporada, es un equipo muy renovado, que la verdad que no ha encajado gol y al final eso es algo que llama la atención y algo que un objetivo que nos ponemos. Creo que ya necesitábamos ese más tres, creo que los cambios de ánimos, el comenzar ya sumando, afrontas las maneras y las semanas diferentes, lo vamos a afrontar de la misma manera, incluso hasta con más ganas y estoy segura de que lo sacaremos.
0: En Joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: 8 i gairebé 13 minuts, novetats a Montilivana.
2: Sí, i no precisament favorables al conjunt català, el Girona acaba d'encaixar el gol de l'empat del Castellón. Sierna, al minut 82, ha fet l'1-1, guanyava el Girona des del minut 7 amb el gol de Júnior, però ara Castellón, doncs, acaba de fer l'empat mitjançant a Sierna, 1-1 al marcador.
1: Doncs, minut 82, a veure si el Girona en aquest tram final del partit pot aconseguir un altre cop marcar un gol que li doni els 3 punts. Parlem de la primera divisió masculina, cinquena jornada, on la notícia de la tarda, aquesta gran victòria de l'Espanyol a domicili.
2: Sí, és la segona victòria en cinc jornades de l'Espanyol. Ha guanyat davant de l'Osasuna per 0-2.
1: Doncs un doblet de Roberto, que ja porta 5 gols en aquestes primeres jornades de Lliga. Permet a l'Espanyol guanyar el seu primer partit a domicili, segon de la temporada, i de moment situats a la setena plaça còmodament. Una victòria que han valorat i molt jugadors com Edu Expósito o Roger Hinojo.
7: Molt content amb l'equip, amb els 3 punts, amb tota la gent que ha vingut avui a animar-nos. Bueno, al final un dissabte molt complet, no? De moment. Sí, hem començat molt i molt bé, amb 2 gols molt ràpids, i l'equip ha aguantat molt bé també. Osasuna apreta molt el seu camp, llavors avui l'equip ha merescut la victòria del primer moment. Sabíem que ells també haurien d'apretar la segona part i trobaríem allà espais. Ens ha costat una mica, però bueno, molt satisfet amb el partit de l'equip.
8: Crec que veníem de setmanes que no acabàvem de sortir les coses com volíem, no acabàvem de trobar la victòria, i crec que avui tot l'equip ha estat increïble, hem sabut treballar, hem sabut aguantar el resultat i molt contents pels 3 punts. Quan et fiques amb un avantatge així com 0-2 fora de casa, sembla que puguis tenir el partit guanyat, o això pot dir la gent, però bueno, l'important és seguir treballant, perquè a la que et fiquen un gol és molt difícil llavors mantenir el resultat, i bueno, crec que mantenir el portatge a 0 sempre és positiu per tots, i molt contents per això.
1: Ara escoltarem també què ha dit Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, després d'aquesta victòria, però abans marxem cap a Manresa, perquè hi ha novetats en el partit de segona federació del conjunt del Congost. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
9: Efectivament, una doble notícia bona pel Manresa. Primer, gol a la sortida d'un córner de Badr El Amerani. Immediatament després, a la jugada posterior, ha estat l'expulsió d'Iker Gil. L'extrem del conjunt navarrès ha estat expulsat per doble targeta groga, i ara el domini sobre el terreny de joc per part del Manresa encara és més evident i busca sentenciar aquest partit.
1: Doncs bones notícies de moment pel de Manresa, que s'avança, i a més el seu rival es queda amb 10. Per tant, la cosa comença a pintar força bé per al Manresa en aquest partit de segona federació. I com us dèiem, l'Espanyol, que ha guanyat 0-2 al camp de l'Osasuna, i el tècnic Manolo González, a la roda de premsa posterior al partit, doncs que estava satisfet.
10: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, no veure el bo, pues... Crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara. Quin risc tenia avui, que treure a Marcos i a Roberto davant, d'inici et treia un canvi, perquè Roberto sabíem que l'exigència del partit era dura, i el canvi de davanter per davanter el tenies complicat. Pere Milla ha sortit molt bé, la veritat, ha sortit intens, apretant, i ens ha donat la vida, perquè era un canvi que sabíem que es tindria que fer, i per sort ha anat bé.
1: Doncs ha anat bé, i l'Espanyol que ha guanyat, segona victòria de la temporada, primera a domicili, 5 gols ja per Roberto, doncs que se situa a un sol gol de el Pichichi Rafinha, i compta perquè marca el segon al Castelló a Montilivi al minut 85 de partit. S'avança el conjunt albinegre, que ha capgirat el partit en res, en qüestió de 5 minuts doncs per acabar el partit. Per tant, marca ara mateix, veurem qui és, García, l'autor del gol, al minut 85, cares de decepció dels jugadors del Girona, que no s'acaben de creure que els hi hagin capgirat el marcador. Tampoc Quique Álvarez, ara també amb cara seriosa, doncs a la banqueta del conjunt gironí. Veurem si pot acabar salvant un puntet com a mínim el Girona en aquests minutets que queden. A primera, com dèiem, l'Espanyol que ha guanyat, i demà serà el torn del Barça.
2: Sí, jugarà el Barça el seu partit a 4:15 de la tarda al camp del Llevant. El Barça, que és líder i vol mantenir doncs aquesta condició de líder.
1: Doncs sí, ha guanyat els 4 partits disputats fins ara, amb 3 golejades, 17 gols en 4 partits, només 2 d'han encaixat, jugant molt i molt bé el conjunt de Hansi Flick, a qui li han preguntat si doncs aquest nivell que està donant el Barça és el màxim que pot donar, o el màxim en el que porta Hansi Flick en aquesta tercera temporada. Un Hansi Flick que no vol que els seus jugadors es confiïn.
11: We have to show it every game. So this is our...
12: Hem de mostrar aquest nivell a cada partit. És la nostra actitud, la nostra mentalitat. Ensenyar-ho a cada partit. Sabem que tenim una qualitat enorme, però només funciona quan fem les coses que són importants per nosaltres. Quan mantenim una intensitat alta, quan estem concentrats i activats... Quan perdem algun d'aquests punts, encara que sigui només un 10%, no és bo. M'agrada que siguem gaudint la situació i ens mantinguem concentrats al 100%. Però si canviem aquesta actitud, anirem pel mal camí, i això és el que no volem que passi.
0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vull dir, gairebé 19 minuts, parlem de la segona divisió masculina, cinquena jornada, el Girona buscant a la desesperada empatar el partit.
2: Sí, se li han complicat i molt les coses, i en 4 minuts, perquè ho dèiem, guanyava el conjunt gironí des del minut 7 amb un gol de Júnior, però al 81, Sienra ha fet el gol de l'empat pel Castelló i acaba de tornar a marcar a Castelló, Álvaro García, al minut 85. Per tant, en 4 minuts doncs, han capgirat les coses i ara mateix és el Castelló qui domina aquest partit per 1-2. A minut ja 88 de partit.
1: Girona, que ara cauria a la quarta plaça amb 8 punts i encaixaria aquesta derrota. Quina ocasió acaba de tenir ara mateix el Girona. Quina aturada a boca de canó al minut 88. David López en una rematada en què s'ha girat a l'àrea petita, però ha sortit molt bé el porter i ha tapat. Per tant, ara mateix el Girona, que estaria encaixat la segona derrota de la temporada, i el Castelló, que se situaria líder. Compte, déu-n'hi-do aquest Castelló. A tot això, tindrà un corner el Girona, a favor. El Sabadell, doncs, que està també fent un molt bon inici de temporada, jugarà demà.
2: Sí, el Sabadell, que és l'altre català, juntament amb el Girona, en aquesta segona divisió, juga demà al camp del Mallorca a partir del 6:45 de la tarda.
1: Un Sabadell que ha començat molt i molt bé, 2 victòries i 2 empats en les 4 primeres jornades, encara no ha perdut, només ha encaixat 2 gols, ha marcat 4, però els ha rendibilitzat molt bé i està a la zona alta de la classificació amb 8 punts, però, com sempre, el seu tècnic Ferran Costa és ambiciós i en vol més.
13: Els reconeixements externs o el valor que se li doni a la nostra feina, sincerament, m'és bastant indiferent. Sí que és important per mi, doncs, l'orgull de la nostra gent envers el seu equip i que totes aquelles coses que plantegem dins dels plans de partit i sobretot aquelles que són importants pel nostre model, doncs les portem a terme, siguem constants en l'execució d'aquestes, busquem millorar-les cada dia. A mi no em val de res el que vam fer contra el Córdoba. El que vull és que entrenin bé, perquè és el que ens ocupa ara mateix, i com deia, el reconeixement o la percepció que poden tenir fora sobre si és mèrit d'uns o mèrit dels altres, m'és igual. El que m'importa és que l'equip està tenint una identitat clara, que està sent molt competitiu i que jugadors que potser molta gent no esperava res d'ells, doncs estan oferint molt bons rendiments i estan demostrant que si van al 200% són confiables.
1: 8:21 minuts, parlem de categories femenines del futbol. Hi ha hagut novetats al partit del Barça.
2: Sí, i per partida doble, perquè s'ha avançat el Barça, s'ha situat per primera vegada per davant el marcador amb el 2-1 de Brooks, d'Esme Brooks, al minut 50 i 4 minuts després l'Atlètic de Madrid tornava a empatar i és ara mateix el marcador que hi ha, aquest 2-2 entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
1: Doncs déu-n'hi-do, li està costant al Barça, està donant molta guerra l'Atlètic de Madrid. I el filial, a la primera federació femenina, la segona màxima categoria estatal del futbol femení, el Barça Atlètic, que s'estrena demà.
2: Sí, s'estrena demà, aquesta primera jornada de primera federació, a les 11 del matí, Barça Atlètic Unión de Tenerife.
1: I el grup segon de la segona federació femenina, una categoria per sota, segona jornada, ja tenim alguns resultats d'equips catalans jugats aquesta mateixa tarda.
2: Dos partits ja finalitzats. La victòria del Barça C davant del Villaviciosa de Odón, ha guanyat el Barça C per 4-0, i l'EM ha empatat a 0 al camp del València B. Tenim en joc el duel entre l'Espanyol B i el Llevant B, de moment sense gol, 0-0 al marcador.
1: De moment, evidentment, falten partits per jugar-se, ara repassarem també els dels catalans, però Barça C i EM serien co-líders amb 4 punts en dos partits. I com dèiem, demà diumenge encara han de jugar dos equips de casa nostra més.
2: Sí, l'Ona Sant Adrià i l'Europa. L'Ona Sant Adrià a partir de les 12 del migdia visita el camp del Saragossa i l'Europa mitja hora després de 2:15 del migdia jugarà al camp de l'Elx.
1: Vinga, i a la primera federació masculina, tercera jornada, i no ha anat gens bé la cosa aquesta tarda, perquè jugaven dos dels equips catalans.
2: Sí, aquesta tarda gens bé, perquè han perdut tant Europa com Sant Andreu, on Europa, que ha perdut 1-2 davant de l'Hèrcules al minut 93, feia el gol de la victòria l'Hèrcules, i està en zona complicada, en zona de descens a l'Europa, i el Sant Andreu ha perdut davant de l'Eivissa per 2-0. Diem, no els han anat bé les coses als catalans aquesta tarda, però ahir sí el Nàstic, perquè va guanyar l'Algeciras per 4-2, i ha dormit líder amb 7 punts, amb dues victòries i una derrota al Nàstic. Veurem si tanca la jornada com a líder.
1: Sí, mira, de fet, marca el Jaén, a Teruel es posa 0-1, i per tant atrapa el Nàstic. Ara estan empatats a tots, a 7 punts, 6 gols a favor i 2 en contra, però en qualsevol cas, bon inici del Nàstic, que porta dues victòries i un empat en aquests tres primers partits. I com dèiem, l'Europa, que encara no ha guanyat, avui ha marcat el seu primer gol, ha jugat força bé, podríem dir que millor que l'Hèrcules, però al minut 93, un cop més, l'equip bastant tendre, ha encaixat el gol de la derrota. Una derrota que llegia així el tècnic escapulat, Josep Maria Gené.
14: És cert, crec que hem merescut més en aquest partit. Crec que la segona part hem intensificat el nostre joc, hem estat millors, hem tingut diverses ocasions de gol clares que no hem estat capaços de materialitzar, i per tant doncs, bueno, ens hem apropat a el que volíem, a ser protagonistes, a tenir el gol, a apropar-nos a l'àrea, a generar. Ens ha faltat l'encert per marcar, i aleshores doncs, hem de, repeteixo, hem d'analitzar, hem de fer autocrítica.
1: Doncs ha de fer autocrítica sense cap mena de dubte a l'Europa, que està fet bons partits, però li estan faltant coses d'equip inexpert, com és normal pels jugadors més aviat joves o de categories inferiors que té aquesta temporada. Hi ha novetats al partit del Barça.
2: Sí, es torna a situar per davant el Barça, minut 65, que ha marcat el conjunt blaugrana 3-2 davant l'Atlètic de Madrid, ja minut 66 de partit.
1: Doncs dèiem que havia perdut l'Europa i ha perdut també el Sant Andreu. 2-0 al camp de l'Eivissa, un dels teòrics favorits. De moment ja està amb 6 punts al conjunt eivissenc. I el Sant Andreu 13 amb 3 punts. Després del partit escoltàvem a un dels protagonistes del conjunt quadribarrat, Ramon Juan Ramírez.
7: Crec que l'equip, defensivament sobretot, està bé. Que els gols que hem queixat són dos de penal i un al final, que crec que les ocasions que hem rebut avui, perquè els dos partits anteriors no vaig haver d'intervenir, crec que són doncs, fruit d'anar a dalt i a les comptes, doncs bueno, hi ha que millorar aquestes transicions i crec que l'equip està bé i va per el bon camí.
1: Doncs va pel bon camí al Sant Andreu, diu en aquest cas Ramon Juan Ramírez, malgrat la derrota avui. Minut 95, ja Montilivi ho prova el Girona. Hem d'anar fins al 97, queden pràcticament 2 minutets perquè el Girona intenti empatar aquest partit, que està perdent 1-2 davant del Castelló. S'havia avançat el conjunt gironí, però ha acabat capgirant el conjunt de Castelló. I a tot això, el tercer gol de la Barça, que ha fet Graham Hansen, de moment el Barça guanyant 3-2. Vinga, ens aturem 3 minuts i més en joc.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
18: Avui va de pensament lateral. I a mi, que m'agrada tant parlar dels beneficis de la creativitat pel nostre dia a dia, a vegades em trobo que em pregunten: i això del pensament lateral i el pensament vertical, què és? Doncs mira, et poso un exemple. el camí per anar a la feina. Si tu fas el mateix camí cada dia perquè el fas seguint una lògica clara i gairebé de manera automàtica, aquest és el pensament vertical. És el tipus de pensament que utilitzem quan resolem problemes matemàtics o seguim una recepta de cuina. Un esglaó després de l'altre, sense sorpreses. I l'altre cas seria, si per anar a la feina hi ha dies que t'agrada passar per llocs diferents, per trencar una mica la rutina, i així pots aprofitar a conèixer nous carrers, a descobrir llocs interessants i inesperats, que al final et portaran al mateix lloc. Doncs això seria el pensament lateral. És buscar solucions.

va preocupar molt. Estava capficat en trobar la solució. I va ser un dia, quan estava esmorzant a casa seva, que va observar la gofrera que la seva dona estava fent servir. Va pensar que potser el dibuix d'aquella reixa de la gofra podia aplicar-se a les soles de les bambes per millorar la tracció. I així ho va fer. Va fer un prototip amb cautxú líquid dins de la gofrera i va aconseguir el format que va solucionar el problema que tenia. Aquesta idea va ser revolucionària i va ajudar a Nike a convertir-se en una marca líder. En Bill tenia la ment entrenada i això va facilitar a fer aquesta connexió. I ara et pregunto, avui, què faràs diferent per activar la teva ment?

0: En Joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de nou, marxem de ronda. Actualitzar marcadors. Què fa el Barça a la Lliga FA?
2: Doncs està dominant, ho dèiem, havia arribat el tercer gol de Graham Hansen. Està dominant el Barça per 3-2 aquest duel davant l'Atlètic de Madrid.
1: I acaba el partit a Montilivi.
2: Sí, males notícies. Era difícil ja capgirar-ho en aquests últims minuts per al Girona, que havia dominat des de l'inici, però en 4 minuts el Castelló ho ha capgirat per acabar-se emportant la victòria per 1-2.
1: Doncs segona derrota del Girona en aquesta temporada. En aquest cas, efectivament, una... sí, primera derrota en aquest cas. El Manresa, segona federació masculina, grup segon, segona jornada, amplia distància respecte al Penyesport. Ràdio Seient, Jordi Givert.
3: Efectivament, funciona la pissarra de Sergi Tollat perquè el segon gol també ha arribat de córner aquest cop, una rematada al segon pal de Roger Monells, del central blanc i vermell, ha marcat el segon gol i de moment, si res no canvia en aquest minut 73 de partit, si tot acaba així, serà líder d'aquest club de segona federació, el Manresa, almenys aquesta nit.
1: Doncs pinta bé la cosa. El Girona és primera derrota a casa, però segona derrota en total de la Lliga. A tercera divisió, grup 5è, segona jornada. Com estan els dos partits que s'estaven jugant des de les 8?
2: Doncs ja han superat els dos la mitja hora de partit. En un encara no hi ha gols. És el duel entre el Sant Joan Atlètic Montcada i el Vilassar de Mar. 0-0 al marcador. I en l'altre partit, entre Cornellà i Cerdanyola, ja ho dèiem abans, que s'havia avançat el Cornellà, de moment domina per la mínima, 1-0.
1: I obrim un altre punt de comunicació amb bàsquet. Lliga Catalana, tercera FEB, grup 3, segona jornada. Des d'un quart de nou s'ha d'estar jugant ja el Vic Mollet. Ràdio Vic, Pep Portet, bona tarda.
4: Bona tarda, Ignasi, ben tornats després d'aquestes vacances. Ara mateix queden 3-2 a punt d'acabar-se el primer quart, un primer quart igualadíssim, que acabarà amb avantatge pel conjunt del Mollet per 21-22. Segon partit dels biguetans en aquesta Lliga Catalana. Recordem que dijous al vespre van perdre i de manera contundent davant el Granollers.
1: Doncs així estan les coses de moment. I en futbol sala tenim final ja del partit del Barça en aquest primer partit de Lliga.
2: Sí, en aquest torneig obertura. Recordem aquesta temporada hi ha canvis. Hi haurà el torneig obertura i el clausura, i aquí hi haurà dos campions en cada una de les dues, podríem dir, competicions. El Barça s'estrena amb victòria a la pista del Valdepeñas per 2-5.
1: Primera victòria del Barça. Recordem que ahir CatGas, ho repassarem d'aquí una estoneta, havia perdut el seu primer partit. I també en futbol sala, Copa de la Reina, primera ronda, partit únic. Tenim ja un final d'un equip català i un altre que està jugant.
2: Sí, com dius, a partit únic. Per tant, el Ripollet queda eliminat després de perdre 1-2 davant la Concòrdia. I tenim en joc un duel català, doble presència catalana, Sabadell-Linyola. De moment estava guanyant a Linyola per 0-1.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.

0: Vinga, 8 i 34 minuts. Continuem a l'enjoc repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Estàvem parlant de la primera federació masculina de futbol. Ja hem escoltat protagonistes tant de l'Europa com del Sant Andreu. Tots dos equips han perdut aquesta tarda els seus respectius partits i són a la zona baixa de la classificació. Però qui està a la zona alta, de fet, ara mateix co-líder, és el Nàstic, que ahir va guanyar amb golejada davant de l'Algeciras. I, per tant, encara està invicta, ha sumat 7 punts dels 9 primers i, a més, està donant molt bones sensacions. Tarragona Ràdio, Ter Ortega.
1: Nit perfecta d'aquest 11 de setembre pel Nàstic de Tarragona, que ha golejat 4-2 a l'Algeciras. Parlem amb el primer golejador del Nàstic, amb l'home que ha obert la tanda golejadora del Nàstic de Tarragona. De moment, el pitxitxer del Nàstic, perquè suma 2 gols. Siren Bakis, bona nit, buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Enhorabuena por el gol, por estos 4 goles, por esta victoria. ¿Cómo has visto este partido donde el Nastic ha dado un paso adelante ofensivamente con este sacrificio que ha significado pues perder la eficiencia defensiva que había mostrado hasta ahora? ¿Pero cómo has visto el partido?
2: Al principio yo creo que hemos jugado muy bien. Hemos enseñado que también podemos jugar ofensivo y podemos meter goles. Y también quiero decir que un aplauso a mi equipo, porque después de 1-1 hemos vuelto de locos y hemos marcado 2 goles en poco tiempo, y eso enseña que nunca dejamos creer y siempre estamos trabajando. Y yo creo que a ver, vamos a seguir así, ojalá, y a trabajar.
1: Me marcaste en el minuto 2 contra el Zaragoza y has marcado en el minuto 3 contra el Algeciras. Imagino que son un poco las contraseñas o las instrucciones del vestuario de Chisco, que hay que ir desde el minuto 1 por el partido.
2: Sí, sí, es que siempre intentamos estar ahí en el primer minuto, porque puede pasar muchas cosas en los primeros minutos. Es que hay mucha intensidad y yo creo que hemos enseñado que también estamos ahí desde el primer minuto, y bueno, está súper bien que podría marcar tan pronto.
1: Hoy dormir al líder, pero no sé qué aspiraciones tenéis. Si habláis en el vestuario de este de momento provisional liderazgo, ¿a dónde puede llegar este Nasti?
2: Claro, es bien, pero nosotros no miramos ahí, no estamos hablando en el vestuario. Es que estamos trabajando cada semana por todo partidos, y tenemos que ir cada partido y tenemos que trabajar y subir.
1: Habrá semana larga porque hasta el domingo no se juega en Alcorcón. ¿Qué partido se prevé?
2: Bueno, vamos a ver, vamos a analizar, vamos a hablar con el míster, qué va a hacer el plan, y vamos a prepararnos al máximo que podemos y a ver qué va a pasar.
1: Sinan, gracias.
2: Gracias.
1: Doncs l'enhorabona a Sinan Bakis, que ha estat l'autor del primer gol dels 4 que li han caigut avui a l'Algeciras en aquesta nit perfecta al nou estadi Costa Daurada, amb més de 7.000 persones, 7.100 persones que han celebrat aquests 7 punts en 3 partits que suma el Nàstic de Tarragona, que de moment no coneix la derrota en aquestes 3 jornades de Lliga, i que diumenge vinent, 12 del migdia, visitarà el camp de l'Alcorcón. És tot, bona nit.
0: En joc. Vinga, 8 i 37 minuts, baixem una categoria i parlem de la segona federació masculina, grup segon, segona jornada, on el Manresa busca la segona victòria per dormir líder. Com estan les coses, Ràdio Sallent, Jordi Givert?
3: Tenen 10 minuts de partit i el Manresa s'ho està passant bé, està buscant el tercer gol amb insistència. A més a més, Sergi Trullat ha donat descans de jugadors titulars, com el mateix Bader, autor del primer gol, per també activar aquesta segona bateria de jugadors que té a la banqueta i que també tinguin ritme de competició. I de moment, tranquil·litat, l'afició s'ho està passant bé i segueix aquest 2-0 al marcador al minut 80 de partit aquí al Congost, primer partit a casa del Centre d'Esports Manresa, que de moment sembla que acabarà amb victòria.
0: Doncs 6-6 sumarà el Manresa si es confirma aquesta victòria, i de moment se situarà com a líder. En canvi, el Reus Redis ha perdut els dos primers partits a casa, avui francament penalitzat també per una expulsió.
4: Sí, acaba perdent per 2-0 avui el Reus Redis en aquesta segona jornada davant de l'Ebre.
0: Doncs un Reus Redis de moment encara no no ha sumat en aquests dos primers partits i ja està a la zona baixa de la classificació. Demà diumenge doncs juguen la resta d'equips catalans.
4: Sí, a les 12 del migdia Logroñés B, Barça Atlètic. A partir de les 5 de la tarda, Nájera Olot. A les 6 de la tarda, Espanyol B, Calamocha i Girona B, Tudelano. I a les 7, Terrassa Barbastre.
0: Doncs a les 12 el Barça Atlètic visita el camp del Logroñés B, després de l'exhibició de l'altre dia d'aquest 5-0 en el debut amb 4 gols d'Ignasi Kerr, espectacular el davanter doncs del filial blaugrana, que buscarà també demà tornar a guanyar per situar-se també com un dels equips que hagin guanyat els dos primers partits de Lliga. Giuliano Belletti, tècnic del filial blaugrana, veu així aquest partit a Logroño.
5: Hemos empezado bien, por supuesto que hay que coger confianza en lo que buscamos, pero un partido como estos también tengo que ver el otro lado, de saber que hay cosas que ajustar, hay cosas que mejorar. Como jugaremos fuera de casa, en un campo con césped artificial, ya son contextos diferentes de lo que estamos acostumbrados. Entonces fue en esta semana ajustar todo esto para que los chicos tengan esto, ¿no? Seguir con la confianza, pero seguir competiendo al máximo nivel.
0: Doncs a les 12 aquest Logroñés B, Barça Atlètic. A les 5 serà el torn de l'Olot, que juga al camp del Nájera, un Olot doncs que va empatar en el seu primer partit a casa i que buscarà el primer triomf de la temporada. Roger Vidal, el tècnic del conjunt garrotxí, considera això sí que el seu equip ha de millorar determinats aspectes del joc.
6: Hem d'intentar adaptar-nos ràpid en aquests camps, ser capaços de sobreposar-nos, no? de agafar ràpidament la idea de joc que haurem de fer per intentar sumar a 3. L'únic és molt per l'entorn, però el camp és de mesures reduïdes, l'herba segurament està millor ara que d'aquí 3 mesos, perquè a mesura que va passar la temporada acaba en males condicions, ara està millor, però tot i això, per les dimensions i per l'estat de la gespa, no s'hi podrà fer un joc com estem acostumats. L'equip va ser molt valent a l'hora de remuntar el 0-2 inicial, però no podem encaixar de forma tan fàcil i tan innocent. Són dos penals totalment evitables i hem de millorar-ho ràpidament, perquè al final són punts que volen, no tornen i que van molt cars. Per tant, el jugador que sigui capaç de créixer a partir dels errors en direm bé i, si no, doncs haurem de poder un altre.
0: A les 5, aquest partit de l'Olot al camp del Nájera. Una hora després, l'Espanyol B rep el Calamocha. S'estrena a casa el filial blanc i blau. Després de guanyar a domicili la primera jornada, vol aconseguir també la primera victòria a l'estrena a casa. El conjunt que entrena Sergio García.
7: Sí, tengo muchas ganas de poder tener nuestro primer partido en la liga en casa, que bueno, que ya hemos hecho en pretemporada, pero al final no es lo mismo el competir, el empezar la liga, el segundo partido aquí en casa, pues bueno, con ganas, con ilusión y de poder, bueno, sacar un buen resultado que nos vendría muy bien. Bueno, la iniciativa yo creo que la tendremos nosotros. Ellos un equipo que tienen un buen bloque, que juntos hacen las cosas muy bien. No va a ser difícil porque es un equipo que defiende bastante bien, que tiene las líneas juntas y bueno, nosotros tendremos que hacer un buen partido para contrarrestar eso.
0: A les 6, aquest Espanyol B, Calamocha, i també el Girona B, Tudelano. El Girona B, que va perdre el primer partit doncs, per 4-3, i per tant vol aconseguir la primera victòria. Biel Carreras, jugador del filial del Girona.
8: Molt content de marcar el meu primer gol. Vinc també per fer-ne més, i molt content. Bueno, em sento molt bé, molt content per estar aquí. Els companys m'han rebut molt bé i estic molt content de seguir. Bueno, esperem un rival difícil que sap el que juga, però nosaltres som bons i farem el possible per guanyar.
0: I a les 7 de la tarda, l'últim equip català en jugar en aquesta segona jornada, la segona federació masculina, serà el Terrassa. En aquest cas, el conjunt d'Oriol Alsina rep el Barbastre. Després d'haver aconseguit la victòria en el primer partit, buscarà la primera casa per també ser un altre dels equips que faci ple de punts. Oriol Alsina, el tècnic agarenc, que diu això.
9: La veritat és que el perfil del Barbastre no té res a veure amb el de l'any passat. Queden 3 futbolistes i el míster és nou.
10: Vam anar a veure a la tarda de diumenge el Barbastro a Girona i vam veure un molt bon equip. Per mi és un dels rivals que, dels que hem jugat fins ara, potser és un dels dos millors que, amb el qual ens hem enfrontat juntament amb el Sant Andreu. És un perfil molt diferent de l'equip que vam jugar la setmana passada. És un equip que vol tenir la pilota, amb jugadors molt diferencials. Tenen gent, 4 o 5 futbolistes, que són capaços de guanyar partits. Equip ben treballat, que aposta per el futbol ofensiu, molt profuns i que molt poc, amb 3-4 tocs, arriben amb gent de màxim nivell, no? Per tant, necessitarem el màxim rendiment de tots els nostres futbolistes per poder guanyar, perquè la dificultat és extrema.
0: Vull dir, 44 minuts, baixem una categoria, tercera divisió. El grup 5 que tenim els catalans afronten la segona jornada. I en aquest cas avui dissabte, pendents ara de 2 partits i un tercer que s'ha jugat a mitja tarda.
4: Sí, actualitzem els 2 partits que tenim en joc. Un acaba d'arribar just ara mateix al descans, és el Sant Juan Atlètic Montcada Vilassar de Mar, i ho ha fet amb empat a 1 al marcador. I a punt està d'arribar al descans el duel entre el Cornellà i el Cerdanyola. Els dos han començat a les 8 del vespre. Dominava el Cornellà, doncs el Cerdanyola ha aconseguit empatar, i ara mateix 1-1 al marcador. Minut 44, encara no s'ha arribat al descans en aquest duel. A la tarda, a 6:15, s'havia disputat el duel entre el Badalona i la Muntanyesa, i ha acabat guanyant la Muntanyesa per 0-1, i això que el Badalona ha xutat 2 pilotes als pals.
0: Doncs la Monta, líder, ha guanyat els 2 primers partits, i el Badalona cue, i això podem dir que és una gran sorpresa, perquè és un dels grans favorits a estar a la zona alta de la classificació. Anem cap a Badalona, en aquest cas el partit, recordem, s'ha jugat a Camp Peixauet, però a Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, què ha passat, què li està passant al Badalona? Bona tarda.
11: Molt bona tarda, companys. Doncs sí, sembla que tocarà patir aquesta temporada, no? El Badalona que ha cedit els 3 punts davant la Muntanyesa, com bé dèieu, no? Perquè hi ha hagut 2 parts molt diferenciades, però és que en cap de les dues el Badalona ha aconseguit batre el porter rival, no? Hem de dir que la primera part el Badalona no ha estat bé, que ha estat lent defensivament, que Jaime, el porter del Badalona, ha tret un parell d'oportunitats importants per part de la Muntanyesa, que això sí, al minut 27 no ha perdonat mitjançant un penal que ha transformat el veterà Òscar Sierra. Al final dels primers 45 minuts s'ha marxat amb el marcador 0-1, amb males sensacions i amb una Muntanyesa que de moment li estava sortint el partit totalment rodó. A la segona part, al descans, Geni San Pietro, que no li agradava gens el que estava veient, ha fet 3 canvis. El Badalona ha pitjat l'accelerador, ha pujat 2 marxes més i ha començat a atacar la porteria rival, generant molt de perill. Entre el desencert de les rematades, entre el porter Baños, que ha estat el gran artífex, sobretot, d'haver salvat els 3 punts pel seu equip en 3 grans intervencions en aquesta segona part, amb una pilota al travesser per part de Juaco després d'una acció a pilota aturada. Una mica més tard ho ha provat Josu també després d'una falta amb una rematada al pal. El Badalona, que ho ha intentat fins al 95, fins al xiulet final de l'àrbitre, però no hi ha hagut manera de poder ni com a mínim empatar el partit. També hem de dir que a la segona part s'han reclamat fins a 4 penals a l'àrea de la Muntanyesa, on l'àrbitre del partit no ha volgut saber absolutament res. Per tant, doncs, 2 jornades, 2 derrotes. El pitjor de tot és que, a més d'això, ja podem confirmar que el capità del Badalona, Toni La Rosa, amb gairebé tota seguretat, haurà de passar pel quiròfan a partir dels pròxims dies per una lesió als lligaments que es va produir el passat dimecres en el partit contra el Sestao. La setmana que ve s'haurà d'acabar de determinar, els radiòlegs hauran d'establir quin grau d'afectació hi ha en els lligaments, però el que és cert és que ara mateix en un 95% el mateix jugador ens deia que probablement haurà de passar pel quiròfan. I això vol dir que el Badalona perdrà el seu capità segurament doncs, per un temps important.
0: Doncs, molts ànims, evidentment, pel Toni La Rosa. Moltes gràcies, Ramon. Bona tarda.
11: A vosaltres.
0: I demà diumenge jugarà la resta de la jornada de tercera divisió masculina.
4: Amb aquests partits, a 11:45, Fundació Esportiva Grama Martinenc, i ja a les 12 la majoria de partits, Hospitalet Atlètic Lleida, Mollerussa Vilanova i Pobla de Mafumet a Sant Cristòbal, a la tarda a les 5, Europa B, l'Escala, i a les 6, Peralada Tona.
0: Doncs de seguida repassem això, però sembla que el Barça femení deixa ja pràcticament sentenciat el partit davant de l'Atlètic de Madrid. Li ha costat, però sembla que aconseguirà assegurar els 3 punts.
4: Sí, ara encarrilat, perquè ja és el minut 87 de partit quan ha aconseguit aquest quart gol al conjunt blaugrana, aquest 4-2 davant de l'Atlètic de Madrid. I ara mateix, doncs ja al minut 89 de partit, per tant, queda ja poquet perquè finalitzi aquest duel, que li ha costat, com deies, el Barça, però ara sí que ja el té encarrilat.
0: Doncs ha encarrilat aquest partit i, com dèiem, a tercera demà uns quants enfrontaments. A 3:15, Fundació Esportiva Grama Martinenc, o Martinenc, que va debutar a la categoria amb una victòria de mèrit precisament davant del Badalona i de la seva banda el conjunt de Santa Coloma, que també va ser un dels equips que va guanyar. Per tant, serà un partit interessant que veuen així abans del partit Joni Puche i Dani Suárez.
12: Sí, estuvimos jugando en pretemporada, más luego los partidos que hemos visto. Veremos el que ha jugado hoy en la escala, pero creo que lo bueno de este año es que también creo que tenemos un plan B para ir a jugar a campos grandes y a campos que, bueno, que el año pasado pues quizás teníamos otro tipo de juego, y creo que este año pues tenemos jugadores en la plantilla que se puede hacer otro tipo de fútbol y que, bueno, creo que podemos sorprender, y lo vamos a trabajar toda la semana para intentar, pues evidentemente lo hacemos cada semana, ir a por los 3 puntos.
13: Sí. Ja l'any passat ja ho vam saber més o menys calibrar per poder anar invictes durant molt de temps. I bueno, aquesta temporada, bueno, veurem com és. La veritat que cada camp és un munt, perquè potser aquí tens el camp petit, vas a un altre camp gran. Bueno, a poc a poc i partit a partit.
0: Doncs poquet a poquet i partit a partit. De seguida acabem de repassar la tercera, però a Montilivi surt Quique Álvarez, el tècnic del Girona, per analitzar aquesta derrota 1-2 davant del Castelló.
14: És decisiva 100%. Està clar que el Castellón és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, pues saps que passarà el que ha passat, que tenen en bloc baix tot el partit, ho fan bé, et creen ocasions, pots tenir la sort o l'encert de defensar-les, però bueno, no hem aconseguit defensar-les una bona estona, sí, però al final pues, és un equip molt insistent i que amb els canvis pues, ha anat ficant gent i bueno, per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
15: Hola, Quique, Jaume Massana, pel Girona Juga. Et volia preguntar pel partit defensiu de l'equip, perquè tot i els dos gols encaixats en el tram final, el Girona s'ha vist molt sòlid, sobretot amb les centrades laterals. Tant David López com Júnior Pardal han estat molt bé. No sé quina valoració en fas del partit defensiu del Girona.
14: Bueno, crec que hem fet una bona primera part defensivament. Crec que hem robat molt, però no hem estat encertats amb aquest últim passe quan robàvem, que ens podia haver donat situacions més clares de gol, i a vegades hem estat una mica precipitats amb això, no? I crec que sobretot la primera mitja hora amb això hem estat molt bé, hem robat molt a un equip, després a poc a poc ens hem anat ficant una mica més enrere, ells també apreten i bueno, aquí hem estat bé. És veritat que la primera han tingut alguna ocasió, sobretot també a pilota parada, però bueno, jo crec que el partit estava pues, amb això, amb intentar pues, defendre bé i quan tinguessin la pilota gestionar-la bé, que jo crec que també tenien opcions i ho fèiem, i ho haguéssim fet a mesura que passava el partit. Però bueno, torno a dir, l'expulsió marca ja tot, perquè llavors sí que ja no surts, torna a atacar i és més difícil, no? I bueno, tot i que l'esforç de l'equip ha estat brutal, i vull recalcar-ho, que s'han deixat la pell, doncs bueno, no ens ha donat, perquè davant també tenim un equip que ho fa bé i que l'avantatge l'ha aprofitat bé.
0: Doncs Quique Álvarez, el tècnic del Girona, en directe a la sala de premsa de Montilivi, analitzant aquesta derrota 1-2 davant del Castelló i focalitzant molt també en aquesta jugada de l'expulsió, que pot ser clau en el devenir final del partit. Per final 1-2, com dèiem, segona derrota a la temporada del conjunt gironí, primera a Montilivi, un Girona que ara mateix seria novè a la classificació amb 7 punts i que per tant estaria en zona tranquil·la de la taula. Avui perdent davant d'un Castelló que ara mateix és líder, amb 13 punts, ha guanyat 4 dels 5 partits, n'ha empatat l'altre i per tant s'està demostrant com un líder molt, molt sòlid. Vinga, tornant a la tercera divisió que estàvem repassant, demà a les televisions locals podrem veure dos partits, a les 6 al Paralada de Tona i abans a dos quarts d'una l'Hospitalet Atlètic Lleida, un partit força interessant amb dos dels equips que haurien d'estar a la zona alta, tot i que de moment van començar empatant a la primera jornada. Abans del partit, el tècnic de l'Hospi, Raúl Page, i de la banda de l'Atlètic Lleida, Víctor Sánchez, què deien això?
16: Sí, la verdad que, bueno, después de una pretemporada donde solamente hemos podido jugar un partido local, pues la verdad que el partido de mañana pues lo esperamos con mucha fuerza, mucha ilusión de recibir a nuestra gente, donde seguro que va a haber un buen ambiente y donde, bueno, estamos con la obligación de hacer un gran partido, de ganarlo, evidentemente, y de quitarnos pues el mal sabor de boca del partido del miércoles.
17: Sí, las sensaciones yo creo que son buenas. En plan, en la pretemporada sí que es verdad que nos costó un poco, somos un equipo nuevo, pero después de cómo fue el partido de Cornellá, yo creo que el equipo ha cogido confianza. El próximo partido igual que el de Cornellá, un partido complicado, como van a ser todos del año, que es una categoría muy complicada, y afrontarlo exactamente igual. Partido a partido, y ya iremos viendo lo que pasa. De momento hemos empezado bien, creo que hemos empezado bastante bien, y individualmente pues dar y ayudar lo máximo posible.
0: Doncs partidàs a l'Hospitalet Atlètic Lleida demà a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de dos quarts d'una i a les 6 també per a la de Tona. Per tant, molta importància a la tercera divisió demà a les televisions locals. I una tercera divisió on un altre dels partits que jugarà demà, a les 12 en aquest cas, el poble de Mafumet Sant Cristòbal. Un partit, en aquest cas, del poble de Mafumet, que va començar perdent el seu partit. El Sant Cristòbal va empatar. Per tant, tots dos equips buscaran la primera victòria d'aquesta temporada, en aquesta segona jornada. En aquest cas, el tècnic de la Pobla, Xavi Vilagut, què diu això?
18: Sí, doncs debutem a casa, amb ganes de jugar aquí amb la nostra afició, amb la nostra gent. Tenim ganes també de refer-nos de la primera derrota a la competició. Hem analitzat bé el partit, crec que vam fer coses bé, coses a millorar, i crec que estem treballant bé aquesta setmana doncs, de cara a afrontar el partit amb Sant Cristòbal, un rival que serà molt exigent, un rival amb un equip molt, molt rocós, un equip molt ben organitzat, un equip que costa generar-li. I amb això estem treballant doncs, per tal de poder ser el més eficaços possible.
0: Doncs això serà la tercera divisió. A la Lliga F encara no acaba el partit del Barça.
4: No, i ha afegit 10 minuts l'àrbitre. Ara mateix, minut 97 de partit. Està guanyant el Barça 4-2, això sí, davant l'Atlètic de Madrid. Un partit que li ha costat moltíssim. El Barça ha començat perdent, ha empatat de Vicky, després l'Atlètic de Madrid doncs, ha tornat a empatar el 2-1 que havia aconseguit el Barça, però a partir d'aquí sí que el Barça ja ha trencat aquest duel i està dominant amb aquest 4-2, 97 de partit. Recordem, n'havia afegit 10, per tant, encara en queden 3.
0: Doncs el Barça que continuarà, en aquest cas, com a co-líder amb el Madrid Club de Futbol. I qui s'hi acaba a segona federació és el Manresa, 2-0. Fins ara!
19: La xarxa de comunicació local.
20: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
21: Quants cafès o te podem prendre al dia?
22: La quantitat de cafè o te que es pot consumir diàriament depèn de la tolerància individual a la cafeïna, però en general es recomana que els adults, exceptuant les dones embarassades, no excedir els 400 mil·ligrams de cafeïna al dia. Això és aproximadament l'equivalent a 4 tasses de cafè o 8 tasses de te. És important tenir en compte que altres fonts de cafeïna, com begudes energètiques, refrescos de cola i algunes xocolates, també contribueixen a la ingesta diària total de cafeïna. Un excés de cafeïna pot causar efectes adversos com insomni, nerviosisme, mal de cap, irritabilitat i problemes digestius.
20: Salut Activa.
23: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
24: Tot i que no hi ha una recomanació igual per tothom, de cafès podríem prendre
1: de 2 a 4 al dia. El que passa és que això és molt personalitzable en funció de com nosaltres el gestionem, aquesta cafeïna en el cos, perquè és un tema genètic. Hem de recordar que hi ha altres aliments que també porten cafeïna, com el te, les xocolates, la Coca-Cola i begudes energètiques, i això se fa un cúmul al llarg del dia. Per tant, si prenem aquestes coses, doncs no aniríem a 4 cafès, poder ens quedaríem només amb un o amb 2. I també té molt a veure la nostra tolerància al cafè. Hi ha persones que ja s'han habituat i tenim la sensació de que necessitem el cafè per fer el nostre dia a dia. Si és el cas, jo recomano fer uns dejunis de cafè durant unes setmanetes i després tornar a posar-lo. En relació al cafè, hi ha uns col·lectius de persones que és millor evitar-lo perquè pot ocasionar problemes digestius. Les embarassades i lactants no hi ha quantitat segura, no ho sabem, per tant, millor descafeïnats o evitar-los. I persones que tenen la tensió alta i que el gestionen malament, que els hi dona irritabilitat, problemes per dormir, o persones que tenen un estrès crònic, el cafè no els hi va bé. Sobretot, una cosa molt important, lo perillós del cafè no és que te'l prenguis sol, sinó amb què acompanyes el cafè, que moltes vegades és més perillós, el sucre que hi posem o la bulleria que acompanyem amb el cafè.
20: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
19: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la citada via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. La víctima és AMS, de 76 anys. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'ha activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I polèmica a Sant Joan de les Abadeses per l'execució de les obres de la Via Verda a Santigosa. Mentre Esquerra Republicana qüestiona l'arranjament i assenyalen el consistori com a promotor de l'obra, l'equip de govern recorden que el projecte va estar impulsat, licitat i executat pel Consorci de les Vies Verdes de Girona. Ens ho explica des de Televisió del Ripollès, Paula Sayago.
2: El grup municipal d'Esquerra Republicana Sant Joan de les Abadeses qüestiona l'execució de les obres de la Via Verda a Santigosa i l'alcalde Ramon Roquer respon. Els republicans consideren que els arranjaments no s'han fet com tocava. Amb les millores gairebé llestides, el portaveu Sergi Albric ha manifestat que creuen que la inversió no valia la pena.
3: Creiem que era més important, doncs, en tot cas, renaturalitzar la carretera, fer algunes actuacions més petites, però no aquestes grans actuacions que han tingut aquest gran impacte de paisatgística i de transformació de l'entorn, però ell és el promotor i, per tant, és el responsable. Per tant, l'equip de govern és qui ha impulsat aquesta obra.
2: Roquer recorda que el projecte ha estat impulsat, licitat i executat pel Consorci de les Vies Verdes de Girona, amb finançament de diferents administracions com el Consell Comarcal del Ripollès.
4: I que el seu cap de llista és conseller comarcal de mobilitat des del Consell Comarcal, com a entitat que ha finançat aquesta obra, entenc jo que es havia de responsabilitzar i també havia d'haver participat i es havia d'haver preocupat d'aquesta obra des d'un inici.
2: L'obra ve finançada per fons europeus Next Generation i uneix el Ripollès i la Garrotxa en una nova via verda.
1: I en cultura, Fira Tàrrega viu aquest dissabte la seva jornada més massiva amb una gran quantitat de públic als diversos espectacles de carrer programats. El certamen supera l'equador de la 46a edició amb el 76% de l'aforament venut als espectacles de pagament.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
5: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades, cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat esportiva del cap de setmana, pel que fa a aquesta jornada de dissabte i pel que passarà també demà diumenge. Amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so, avui és dissabte, són les 9 i això és l'Enjoc. Repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
6: Bona nit.
5: A la Lliga F, victòria del Barça, ara fa uns minuts, i empat de l'Espanyol.
6: Sí, el Barça acaba d'acabar el seu partit davant l'Atlètic de Madrid. Ha guanyat per 4-2 i es manté el líder a la classificació en ple de victòries. Un partit que no li ha estat fàcil al conjunt blaugrana d'arrencada, però que ha acabat guanyant per aquest 4-2. L'Espanyol ha sumat el primer punt de la temporada en aquesta tercera jornada. Les blanquiblaves han empatat a 2 contra l'Atlètic Club. El gol, el 2-2 de l'Atlètic Club, ha arribat al temps afegit.
5: I a primera masculina, l'Espanyol ha guanyat.
6: Ha aconseguit la segona victòria de curs. En aquesta ocasió, al camp, 2-1 per 0-2 i suma 7 punts de 15 possibles. Demà serà el torn del Barça, que jugarà al Ciutat de València contra el Llevant a 4:15 de la tarda.
5: I a segona, el Girona havia començat guanyant, però ha acabat perdent.
6: Ha començat guanyant al minut 7, havia marcat Júnior, però el Castelló, amb 2 gols en 4 minuts, al 81 i al 85, doncs ha acabat capgirant el partit i s'ha acabat emportant la victòria i deixant el Girona sense puntuar. El Sabadell, l'altre equip català de segona, jugarà demà a Mallorca, 2:15 de la tarda.
5: I estrena del torneig Obertura de futbol sala.
6: Aquest nou format que ens presentarà dos campionats en un mateix curs, el de l'obertura i el de clausura. Començant l'obertura amb derrota del CSKA Santa Coloma i victòria del Barça 2-5 davant Valdepeñas. I a la Lliga Iberdrola, derrota del Mamuts Les Corts contra un dels favorits, un Melilla aspirant a tot, a qui ha plantat cara en tot moment i ha acabat claudicant per un ajustadíssim 0-1. Era el primer partit com a locals del curs.
5: Avui 5, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors. Com us dèiem, el Barça ha guanyat 4-2 a l'Atlètic de Madrid a la Lliga F, és co-líder. A segona, el Girona ha perdut 1-2 amb el Castelló. I a segona federació masculina, grup segon, segona jornada, un altre equip que està ben amunt i que ha començat molt bé la Lliga és el Manresa, que s'ha acabat imposant al Penyesport. Ràdio Seient, Jordi Givert.
7: Efectivament, s'ha acabat imposant per 2-0 al Centre d'Esports Manresa en aquest partit que era el debut davant la seva afició en aquesta nova categoria. Recordem que va aconseguir l'ascens la temporada passada i ja està en aquesta segona federació i ha començat amb molt bon peu. No només a pilota parada, des d'on han vingut els dos gols de Bader i de Monell, sinó que també ha tingut el domini de la possessió, més ocasions que el rival, i està mostrant una millora del joc respecte a la temporada passada en aquest inici de curs aquí al Congost. I de moment, avui, el Centre d'Esports Manresa dormirà de líder en aquest nou grup de la segona federació.
5: Felicitats de moment al Manresa per aquest gran inici. Gràcies, Jordi, bona nit.
7: Bona nit.
5: I a la tercera divisió, grup 5è, jornada 2, dos partits que han d'estar ja a la segona meitat.
6: Sí, ja han arrencat, ja han passat el temps de descans els dos. De moment, els dos partits amb el mateix resultat, 1-1 al marcador. El Cornellà-Cerdanyola, 1-1, minut 48 de partit. I el Sant Juan Atlètic Montcada-Vilassar de Mar, 1-1 al marcador, minut 52 de partit.
5: I a segona federació femenina, el grup segon, jornada 2, estaven pendents del final del partit de l'Espanyol B, que suma 6-6.
6: Sí, era l'únic partit de presència catalana d'aquest dissabte, que encara no havia finalitzat, doncs ja ha finalitzat. Espanyol B 2, Llevant B 0. L'Espanyol B, doncs, que ha guanyat 2-0.
5: Els gols d'Ile i Sarai, i per sumar, com diem, 6-6 i començar molt bé aquesta lliga. I en bàsquet, Lliga Catalana Tercera FEB, el grup 3, segona jornada, estan jugant el Vic i el Mollet. Com va el partit? Ràdio Vic, Pep Portet.
8: Bona tarda, Ignasi. Doncs fa 10 segons que ha començat el tercer quart i de moment partit, com dèiem al principi, igualadíssim. 39-40 s'ha arribat al descans en aquest partit, 21-22 guanyant el Mollet al final dels primers 10 minuts. I com diem, un partit molt igualat, un Club Bàsquet Vic amb moltíssimes cares noves. Joel Joia, Biel Vallès, Artur Simon, que continua lesionat, Àlex Jones, un Club Bàsquet Vic també amb César Saura d'entrenador, enfrontant-se a un molt bon Mollet que la temporada passada va lluitar per pujar de categoria i que està mostrant una molt bona imatge, tot i que s'està veient durant molts minuts, s'està veient que tot just estem en pretemporada i que tots dos equips necessiten encara molt rodatge. Ara hi ha un llançament de 3 que no entra de Javi Rodríguez, el màxim encistador del Mollet, amb 13 punts. Ara sí que hi ha cistella dels Vallesans, 39-42, 9 minuts de 10 segons per acabar el tercer quart.
5: I novetats de tercera divisió, Anna, el partit del Cornellà.
6: Sí, dèiem que estaven empatats els dos partits que hi havia en joc, doncs el Cornellà, que trenca aquest empat davant del Cerdanyola, està dominant 2-1, minut 51 de partit. Un Cornellà que ja s'havia avançat a la primera part, ha vist com el Cerdanyola li empatava per anar al descans amb l'1-1 i ara torna a dominar 2-1.
5: I per acabar aquesta ronda en futbol sala, Copa de la Reina, recordem, primera ronda, partit únic, estaven jugant, s'estan enfrontant, de fet, dos equips catalans.
6: Sí, tenim el Cerdanyola, el Sabadell i el Linyola jugant ara mateix. De moment domina el Linyola, 0-1. Fa una estoneta ha perdut el seu duel al Ripollet davant la Concòrdia per 1-2 i, per tant, queda el Ripollet eliminat.
0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
5: 9 minuts, vinga, és moment de parlar de bàsquet, i és que estem ben pendents d'alguns partits amistosos en femení i també de les lligues catalanes. A la Lliga Catalana, que s'està disputant a Tarragona, ja tenim definida la final després dels partits que es van jugar ahir divendres.
6: Sí, la final d'aquesta Lliga Catalana ACB serà demà a les 12 del migdia i s'enfrontaran Barça i el Lleida, els dos equips que havien acabat primers els seus grups. Ahir divendres, com en deies, doncs, hi havien alguns marcadors amb aquests resultats, alguns partit amb aquest resultat. El Barça va guanyar 77-90 al Quinzenàs a Manresa i la Penya es va imposar 95-84 al Girona.
5: Doncs victòria del Barça de Sekulić, que a mica en mica va agafant sensacions davant de la Manresa. I doncs això fa que el Barça, com diem, sigui un dels finalistes demà a les 12, Barça-Lleida, en aquesta Lliga Catalana CB que s'està disputant a Tarragona. Després del partit escoltàvem els tècnics Diego Campo, el del conjunt manresà, i Alexander Sekulić, el tècnic del Barça.
9: Nos hemos adaptado muy bien a su juego, jugando en ataque, en defensa, en la primera parte y terminando en el segundo cuarto muy bien. Evidentemente las 7 canastas de 2 que llevábamos nos condicionaban mucho y la falta de acierto, pues un tiro libre que se nos ha escapado o algún triple solo, pues eso nos ha condicionado y eso ha ido un poco pam, pam, pam, pam, pam, sumándose durante el tercer cuarto donde hemos metido una canasta de 2, alguna bandeja, diría que 3 o 4 fáciles. Pero estoy muy contento porque moralmente, o sea, mentalmente, hemos seguido luchando y trabajando.
10: El Manresa està fent un bon bàsquet i has de saber com jugar davant un conjunt com aquest. Les coses han anat a millor, tant ofensivament com defensivament. A la segona part hem retocat algunes coses, però crec que hem de jugar i podem jugar molt millor.
9: I believe that we must play, we can play much, much better.
5: Doncs a Sekulić, que és ambiciós i que vol demanar-li molt més als seus jugadors. I en el grup 2 ahir van jugar també a la Penya i al Girona, victòria del conjunt badaloní, que deixava aquestes sensacions tant al tècnic de la Penya, Dani Miret, com al del Girona, Moncho Fernández.
11: Penso que avui s'ha notat molt, no?, que teníem 12 jugadors que realment ens donen energia en la rotació i ens donen diferents coses. I la segona part hem pogut mantenir un bon nivell, no defensivament com a mi m'agradaria, però sí que penso que molt positiu respecte a l'últim partit que hem jugat fa 48 hores.
12: Bueno, penso que hem entrat una mica freds al partit, però després dels primers 4-5 minuts penso que l'equip ha lluitat i ha fet, bueno, una feina des del punt de vista de l'esforç, la lluita, i és tot bastant bona. Evidentment, les pèrdues han estat definitives, claus per al resultat final.
0: En joc, el programa de l'esport català.
5: 9 i 12 minuts, vinga, anem a repassar també algunes categories del bàsquet femení. En aquest cas comencem per amistosos, que estan disputant els equips de màxima categoria, com són l'Uni Girona i el Cadí la Seu.
6: Sí, l'Esparra Girona ha jugat el seu partit fa pocs minuts, ha començat a les 6 de la tarda el duel davant del Castelló, s'ha acabat en portar la victòria 57-98. Ahir havia jugat el Cadí la Seu davant del Tolosa, havia guanyat 76-55 i aconsegueix el ple de victòries en aquesta pretemporada, perquè la setmana passada s'havia enfrontat el Limorta i també havia guanyat. Per tant, 2-2 del Cadí la Seu en aquesta arrencada de pretemporada.
5: I a tot això doncs també s'estan disputant, començàvem parlant de la Lliga Catalana CB, s'estan disputant a la Lliga Catalana d'altres categories, per exemple, la Lliga Femenina 2. Aquí ja tenim uns quants partits de fase prèvia.
6: Sí, tenim dos grups. Anem a repassar primer el grup 1 amb aquests partits disputats divendres. Mataró 48, GEC per 6-59 i el Viladecans TGN Bàsquet va acabar amb victòria del TGN Bàsquet per 64-76 en aquest mateix grup 1, uns duels que s'enfrontaran diumenge al GEC TGN Bàsquet a partir de les 5 de la tarda i a un quart menys 5-7 Mataró Viladecans. Aquesta jornada serà ja a la 2.
5: I això en el grup 1. En el grup 2 també tenim algun resultat d'ahir divendres i demà diumenge també es jugarà algun altre partit.
6: Sí, el resultat d'ahir divendres és el partit entre el bàsquet Almeda Manresa. Va acabar amb victòria del Manresa 48-55. Descansava al segle XXI i demà diumenge hi haurà un partit a partir d'un quart de 7-5 de la tarda, Segle XXI, Almeda, i descansarà el Manresa.
5: I una altra lliga catalana que s'està disputant aquests dies o aquestes setmanes és la de tercera FEP, en aquest cas categoria masculina. Al grup 1 doncs tenim també això, igual, partit d'ahir divendres i un altre que es disputarà demà diumenge.
6: Sí, ahir divendres el Mollerussa es va imposar al Tarragona 73-67, va descansar al Salou, i demà diumenge a les 7 de la tarda Tarragona-Salou i descansarà el Mollerussa.
5: Això en el grup 1. En el grup 2 tenim un resultat.
6: Sí, tenim un resultat. El partit que ha enfrontat el Valls i el Navàs s'ha jugat avui i ha acabat amb victòria del Valls per 80-75.
5: Doncs vinga, volem saber com ha estat aquest partit. Anem a saber-ho amb més detall a Ràdio Ciutat de Valls. David Prats.
13: El Valls va sortir fort i va marxar del primer quart amb 8 punts d'avantatge. El Navàs va reaccionar abans del descans, però els locals van mantenir el comandament i van arribar a l'últim període amb un 61-55. I aquí va arribar el patiment. El Navàs va empatar 70 a falta de 4 minuts i mig, però el Valls va saber jugar els minuts decisius. Oriol Besora va assumir responsabilitat en atac i amb 28 segons per jugar va fer el 78-75. Naki Jim va ser l'encarregat de sentenciar el match amb el 80-75 definitiu. Al final del partit, el tècnic dels vallencs, Miqui Larraz, feia una lectura positiva de l'actuació dels seus homes, tot i les baixes.
14: Bueno, teníem unes quantes baixes de jugadors, que a última hora hi ha hagut una altra de l'Òscar, que ha passat mala nit vomitant i això no ha pogut jugar. Al final hem sigut 7 jugadors de l'A i 2 jugadors del B, que els jugadors del B, com sempre, excel·lents. I a partir d'aquí, bueno, els dubtes eren si físicament aguantaríem, mentalment sí, perquè som un equip dur i molt valent, i físicament hem aguantat.
13: Primera victòria del CB Valls el diumenge 20 de setembre a Esparreguera, a partir de 2:15 de la tarda, es jugaran el bitllet als quarts de final de la competició.
5: I al grup 3 tenim en joc aquest Vic Mollet. Com ha evolucionat el partit, Ràdio Vic, Pep Portet?
15: Doncs segona meitat ha començat amb moltes imprecisions, un marcador que s'ha mogut molt poc, 43-47, això sí, avantatge del conjunt del Mollet, més encertat en aquest inici de tercer període, i també moltes faltes les que estan jugant en aquests darrers minuts els àrbitres del partit. 4:41 per arribar al final d'aquest tercer quart, Vic 43, Mollet 46.
5: De moment, victòria de la Mollet a la segona jornada d'aquest grup 3. Ahir s'havia jugat a partir de la primera jornada.
6: Sí, d'aquest grup 3 doncs, s'havia jugat el Granollers-Vic. Va acabar amb victòria del Granollers per 89-71. Ahir el Mollet era qui havia descansat.
5: I a tot això, el grup 4, doncs, ahir es va jugar un partit de la primera jornada i demà tocarà el de la segona.
6: El de la primera jornada va ser el duel entre el Roser i el Castelldefels. Victòria del Roser 79-75. Descansava el CC ahir divendres i demà diumenge a 8:15 del vespre, Castelldefels CC, i qui descansarà serà el Roser.
5: Al grup 5è, igual, tenim un resultat de la primera jornada i demà segona jornada per a dos dels equips.
6: Ajustadíssim el partit entre l'Artés i l'Igualada, va guanyar de 2 l'Igualada 60-62, va descansar el bàsquet a Samà, demà diumenge 12:15 Igualada bàsquet Samà i descansarà l'Artés.
5: I el grup 6 com el tenim?
6: Doncs ahir va haver-hi un partit també ajustat, entre el Mataró i el Montgat. Se'l van portar el Mataró 78-75, va descansar i al quart, i demà a les 7 de la tarda, quart Mataró, i qui descansarà serà el Montgat.
5: I acabem repassant en aquesta Lliga Catalana tercera FEP, el grup 7, també amb un resultat ja definitiu d'ahir, i un altre partit que jugarà demà.
6: Sí, aquí el resultat sí que més contundent, va guanyar el Cornellà 50-87 al Tecla Sala. Va descansar ahir l'Hospitalet. Demà, Cornellà-Hospitalet, a 12:15 de la migdia, descansarà el Tecla Sala.
5: Doncs vinga, 9 i gairebé 19 minuts. S'avança el Reial Madrid davant del Rayo a primera divisió. Gol d'Mbappé. A que no ho saps, Anna, de penal. Doncs aquestes coses que passen. Vinga, anem a parlar de futbol sala. Primera divisió, torneig d'obertura. Ja sabeu que aquesta temporada tindrem obertura i clausura, com si fos la Lliga Argentina de Futbol. Doncs en aquesta primera jornada del torneig d'obertura tenim una de bona i una de dolenta per als dos equips catalans.
6: Sí, la bona s'ha produït fa pocs minuts, perquè el Barça ha guanyat a la pista del Valdepeñas per 2-5, i ahir va ser el torn del CAC Santa Coloma, que es va estrenar en aquest torneig d'obertura davant de l'Illes Balears. Per 2-4 va acabar perdent el Santa Coloma.
5: Doncs així veia la victòria del Barça a la pista del Valdepeñas. Ara fa uns minutets el tècnic Javi Rodríguez.
16: Bueno, creo que ha sido un partido bastante completo por parte de nuestro equipo. Estoy muy contento con la actuación de los jugadores. Creo que hemos llevado el ritmo del partido. Hemos tenido ocasiones muy, muy claras para materializarlas. Es cierto que ellos se han empujado, juegan con el portero jugador todo el rato con Pato y es complicado, pero creo que hemos sido superiores. Y creo que bueno, lo he dicho, contento por el resultado, contento porque el equipo ha hecho un buen partido y contento porque hemos encajado solamente 2 goles, que veníamos de una racha, tanto en Copa Cataluña como en Supercopa, tanto en semifinales como en la final, encajando como mínimo 4 goles, ¿no?
5: I de la seva banda, el tècnic del CatGas Santa Coloma, Jorge Vargas, analitzava la derrota davant del Palma.
17: Es una suerte jugar el debut en casa contra Palma, porque es un rival que bueno, he visto el pabellón absolutamente lleno, la motivación de los jugadores. Pero luego a la contra también, pues es difícil jugar contra ellos, es difícil sacar algo positivo. Creo que lo hemos intentado, creo que es un partido muy igualado. Hemos generado, es verdad, muy poco. Ese es un poco nuestro talón de Aquiles hoy. Pero es verdad que ellos tampoco nos han generado gran cosa. El problema del partido ha sido el inicio. Hemos concedido 2 goles de manera muy sencilla. Y cuando Palma se te pone 2 goles por delante, pues bueno, yo creo que ellos juegan con esa tranquilidad. Y para nosotros ha sido muy difícil el poder acercarnos en el marcador.
5: I a la primera divisió femenina, avui Mamut Les Costa votava a casa davant del Melilla Torreblanca i ha acabat perdent per 0-1, un partit que ha seguit precisament l'Anna Freixa, que després del partit ha parlat amb protagonista.
18: El Mamut Les Costa, que debutava a casa al pavelló de l'Illa, davant ni més ni menys que el Melilla, i ha acabat perdent per 0-1, un ajustat marcador competint a un rival complicat a la classificació, un dels grans aspirants en portar els títols aquesta temporada. Estem amb la capitana, la Laia Rojo. Laia, hola.
19: Hola, bon dia.
18: Dèiem, heu acabat perdent per aquest 0-1 amb el Melilla, però és que el Melilla és un dels equips potents, campió de la Copa de la Reina, campió de la Supercopa la passada temporada i un dels clars candidats doncs, a aconseguir tots els títols aquesta temporada. Una gran defensa per més doncs, que arribéssiu a la segona part amb el 0-0 al marcador.
19: Sí, és l'equip amb més qualitat de la Lliga, sens dubte, tenen la millor jugadora del món i hem intentat aguantar al màxim el marcador per posar les nostres, a veure si aconseguíem puntuar o fins i tot endur-nos els 3 punts. I ho hem fet molt bé, hem complert el que ens havíem proposat, només ens han marcat un gol i al final hem tingut l'oportunitat de puntuar, però bueno, no s'ha pogut donar, així que contentes pel treball i res, seguir millorant per la setmana que ve intentar guanyar.
18: Ho dèiem, és que defensivament heu fet una feina espectacular en el dia d'avui. No sé si era una miqueta aquesta la línia que havia marcat l'entrenador de dir hem d'estar molt bé en defensa.
19: Sí, ens caracteritzem per ser un bloc en defensa i hem estat treballant perquè avui fos així i crec que podem estar contentes del treball que hem fet. I bé, només ens han marcat un gol, llàstima que no haguem pogut marcar nosaltres perquè ens haguéssim endut molt més d'aquest partit, però contentes del treball.
18: No serà una temporada fàcil perquè els equips estan a un nivell altíssim, però és que a més us ha tocat una arrencada de curs complicada la setmana passada amb el debut amb l'Ourense, a la pista de l'Ourense, i avui aquí debutant a la pista del Melilla. Per tant, no acabava d'acompanyar tampoc l'estrena al calendari. La setmana vinent ja veurem què passa, però de moment era complicat aquesta arrencada.
19: Sí, és una arrencada complicada perquè el camp d'Ourense sempre és molt difícil. Vam fer un partidàs, però no va ser suficient per puntuar, i contra Melilla doncs al final és potser el partit més difícil de la Lliga. Llavors no estem nervioses per tenir 0 punts, sabem que aquesta setmana és molt important i que hem d'anar a Estrela a puntuar, però estem contentes de la feina que hem fet i si seguim així aconseguirem puntuar i guanyar.
18: És una mica la manera que veurem aquesta temporada actual, Mamut Les Corts, aquesta defensa que heu plantejat avui, que ja us caracteritzava, però avui diguéssim que potser heu fet un pas endavant. Ha de ser una miqueta aquesta la línia continuista aquesta temporada?
19: Sí, ens volem caracteritzar per una defensa en bloc, defensem en zona, girem molt bé, ens ajudem molt, i és la línia que farem, i en altres partits intentarem pujar més la línia, perquè al final Melilla, amb la qualitat que tenen, ens enfonsen molt, i tampoc serà això tot la temporada. temporada, però sí que aquesta defensa en bloc i en zona sí que serà la nostra identitat bastant.
18: Com a capitana, Leia, com veus l'equip? Heu tingut baixes importants, la Lucy, l'Àngela, la portera, dues incorporacions, Piqué i Ària. No sé com veus l'equip, s'han adaptat bé les noves jugadores?
19: Sí, hem perdut l'Àngela i la Lucy i les trobem molt a faltar tant com a jugadores com a persones, però estem també molt contentes amb l'Àrea en porteria i amb la Peque i ens estan donant molt i ens seguiran donant més, així que tenim molt bona plantilla.
18: Doncs molta sort, Laia, aquesta temporada, tot just és l'estrena, avui aquí el debut al Pavelló de l'Illa, que per cert hi havia moltíssima gent, eh? Per tant, també un punt a favor, això.
19: Sí, sí, molt contentes que es pugui omplir el pavelló. Ens agrada molt que vingui gent a animar-nos, així que a veure si es manté la dinàmica.
18: Doncs que vagi molt bé la temporada.
19: Moltes gràcies.
5: I més Copa de la Reina, en aquest cas més futbol sala femení. Copa de la Reina, primera ronda, partit únic. Ja tenim uns quants resultats definitius i un partit que s'estava jugant ara.
6: Sí, tenim el Penyes-Plugues ja classificat per la segona ronda. El Ripollet eliminat. El Penyes-Plugues ha guanyat 4-1 a l'Hospitalet. Per tant, l'Hospitalet també ha eliminat. El Ripollet ha perdut davant la Concòrdia per 1-2. I tenim en joc en aquests moments un altre enfrontament català entre el Sabadell i el Linyola. Està guanyant de moment el Linyola 0-2. Un Linyola que recordem que la temporada passada es va quedar a les portes de l'ascens a primera a la Lliga Iberdrola.
5: Tot això al Cornellà, en futbol, amplia diferències a la tercera divisió.
6: Sí, ha fet un altre gol al Cornellà, minut ja 68 de partit davant del Cerdanyola, està guanyant el conjunt d'Ignasi Sanabra per 3-1.
5: I el Real Madrid, per ser a primera divisió masculina, ha fet el segon, ha marcat carreres, per tant, ara el Madrid guanyant 2-0 al Rayo. De moment, els blancs atraparien el Barça al capdamunt de la classificació, però això sí, amb un partit més. Recordem que el Barça juga demà a 4:45 de la tarda al camp del Llevant i, per tant, tindria l'oportunitat de recuperar la primera posició en solitari. Així estan les coses, queda mitja hora de programa, ara ens aturarem, agafarem una miqueta d'aire, 3 minutets de pausa, i després tornarem, encara hem de parlar d'handbol, d'hoquei patins, de vàter polo, d'hoquei herba, de moltes coses aquí a l'Enjoc.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a Enjoc.
20: La xarxa de comunicació local.
21: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Continguts en xarxa.
22: Aquesta setmana s'estrena Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del bebè que acaba de tenir. I Forastera és una història de fantasmes intimista.
23: ¡Alicia! ¡Que nos vamos ya!
24: No venga aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
22: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
23: Joder, para que me bajo, papá.
25: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
22: A Mother's Baby, la semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
26: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca? ¿Qué me pena?
27: Se tropezó con un escalón. Sí.
28: Es lo que tienen estos vestidos. Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
22: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada.

0: Menjoc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu, això vol dir que marxem de ronda. Vinga, comencem aquesta ronda passant per la tercera divisió, futbol, grup cinquè, segona jornada, amb dos partits que deuen estar ja al tram final.
2: Sí, tram final. De fet, el Sant Juan Atlètic Montcada Vilassar de Mar està ja al minut 77. De moment, 1-1 al marcador. Aquest era el marcador amb què s'arribava al descans i que a la segona part no hi ha hagut gols. En l'altre partit, a minut 73, Cornellà-Cerdanyola. Aquí sí que hi ha hagut gols perquè al descans hi arribava amb l'empat a 1 i ara el Cornellà està dominant per 3-1 davant del Cerdanyola.
1: Bàsquet, Lliga Catalana, tercera FEB, Vic-Mollet. Com estan les coses? Ràdio Vic, Pep Portet.
3: Doncs igualtat màxima, 49-49. Acaba d'empatar el conjunt lligatà amb dos tirs lliures de Joel Joia en els primers punts d'aquest darrer període. Com diem des del principi, partit igualadíssim, avantatges mínims per cada un dels dos equips i tot es decidirà en aquests darrers 10 minuts.
1: I en futbol sala, Copa de la Reina, primera ronda, partit únic, com va el Sabadell-Linyola?
2: Sí, és l'últim duel en presència catalana que ens queda. De moment està guanyant el Linyola per 0-1.

0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: 9:32, som els d'Alt en Joc, afrontem la darrera mitja hora del programa i encara hem de repassar diverses competicions que es disputen aquest cap de setmana. Comencem parlant d'handbol. A la divisió d'honor femenina, aquesta tarda, segona jornada i primera derrota de la temporada per al Granollers.
2: Sí, perquè havia guanyat a la primera jornada contra l'Oviedo, però avui a la pista de l'Sporting La Rioja, doncs el CAC 7 Balomano Granollers ha acabat perdent de 5 gols de diferència, 28-23, per tant, com deies, primera derrota del conjunt femení del Granollers.
1: Perd una posició i ara és 8è la classificació, però evidentment ara això és bastant anecdòtic quan s'han disputat només dues jornades. I ja ha començat la Lliga Asobal, la masculina, primera jornada. Ahir van jugar tant el Barça com el Freiking Granollers.
2: I els dos van acabar els seus partits amb victòria. El Barça per un contundent 32-48 a la pista del Logroño i el Freiking Balomano Granollers en va guanyar 38-34 davant del Cangas.
1: Doncs inici millorable per als dos equips de casa nostra. Després de la victòria del Barça a Logroño, un dels jugadors blaugranes, Adrián Sola, deia això.
3: Muy contento por la victoria, hemos hecho un partido muy serio, todo el equipo ha estado dentro desde el principio, hemos sabido empezar y hemos ido sacando ventajas sobre el rival, pero bueno, creo que era un partido difícil, el Logroño es un equipo muy competitivo, un gran equipo y bueno, creo que hemos sabido sacar el resultado. Creo que hemos entrado muy bien desde la pretemporada, todos juntos, al final el año pasado terminamos muy bien y este año hemos vuelto de la misma manera o intentando volver a esa manera y creo que estamos volviendo muy bien y los dos primeros partidos lo dicen.
1: I de la seva banda, el tècnic del Freiking Granollers, Antonio Rama, feia aquesta lectura de la victòria davant del Cangas, 38-34.
4: És veritat que ha costat ajustar defensivament, sobretot el tema de les ajudes, ens obrien massa quan ja ens venien a l'1 contra 1. Una mica la idea que l'inici fos des de parat, però que després no arribaven ràpidament les ajudes, els imparells potser arribaven tard i ens veiem massa fàcil el passe llarg. I després sí que és veritat que hem estat a la primera part potser amarrades que no tocaven. Penso que a la segona ja hem pogut arreglar una miqueta o ajustar una miqueta aquesta defensa, poder córrer una mica més en atac, i penso que aquest fruit del desgast també, no?, de jugadors que han pogut anar sumant.

0: no? Faran jugar molts minuts, el Juan, el Domi, els dos esquerrans, sobretot a la primera línia, han donat, doncs, diguéssim, molt bagatge a tota la, a tot el partit.
1: Doncs de moment bon inici a la Lliga Sobal per als dos equips catalans amb victòries del Barça i del Freiking Granollers. I qui debutava també a la Lliga aquest vespre, en aquest cas a la plata masculina, era el filial del Barça. Què ha fet?
2: Doncs acaba perdent de 3 gols de diferència el Barça Atlètic, que jugava a la pista de Naitasuna, i acaba perdent per 33-30.
3: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Doncs vinga, hem de parlar de més coses, perquè en hoquei patins s'està disputant les Supercopes catalana, tant femenina com masculina, a Mollerussa, i demà tindrem doble ració a les televisions locals i o a la xarxa, a més.
2: Sí, a partir d'un quart menys 5 de la tarda, en directe, el programa En Joc a les televisions locals, al Mataró Caldes, aquesta final femenina d'aquesta Supercopa catalana. I més tard, a partir de 6:45, serà el torn de la Supercopa catalana masculina, en directe a la xarxa més. Serà el duel entre el Mollerussa i el Ripoll, aquesta final masculina.
1: Doncs aquestes dues finals, demà, a les televisions locals i a la plataforma de la xarxa més, en la primera edició d'aquesta temporada també del programa En Joc Televisió. I també estem pendents d'una altra competició en hoquei patins, també de casa nostra, perquè encara queda perquè comencin els campionats estatals. En aquest cas, quarta Lliga Catalana de Plata. Avui s'han disputat les semifinals en aquesta final a 4 que es fa a Palafrugell.
2: Sí, l'equip anfitrió, el Palafrugell, ha guanyat en una de les semifinals per 4-2 al Sant Cugat. Es planta, doncs, a la final de demà. L'altra semifinal enfrontava el Manlleu i el Mataró. Acaba guanyant el Manlleu per 3-2 davant del Mataró, i per tant demà a la final a 1:15 del migdia, Palafrugell-Manlleu. Palafrugell, evidentment.
3: En Joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: Vinga, i també estem esperant que comenci les competicions domèstiques del waterpolo, però s'estan disputant Copes Catalunya. Per exemple, Copa Catalunya de Divisió d'Honor Femenina, partits de tornada dels quarts de final, així estan les coses.
2: Sí, ja tenim definida, de fet, una semifinal, l'altra ens ha quedat a l'aire, ara ho expliquem tot. S'enfrontaven avui el Terrassa i el Mediterrani, ha guanyat el Terrassa davant del Medi per 11-9, a l'anada havien quedat amb empat a 13, per tant, el Terrassa que arriba, doncs, a la semifinal. El Sant Andreu Catalunya ha acabat en victòria del Catalunya 11-16, un Catalunya que ja havia guanyat a l'anada per 9-5. Per tant, també es classifica, doncs, el Catalunya per a les semifinals. En una altra de les eliminatòries de quarts de final, Mataró-Sant Feliu ha guanyat el Mataró 14-11. A l'anada havia guanyat 8-13. I ens queda pendent una d'aquestes eliminatòries, un partit de quarts de final. Es disputarà el dia 15, serà el partit entre el Sabadell i el Barceloneta. Havia guanyat el Sabadell 5-15, per tant, veurem què acaba passant. Això fa que encara no coneguem un dels semifinalistes. Les semifinals, de moment, a les 11 dissabte vinent, Mataró-Terrassa, i l'altra semifinal serà a la 1 de la migdia entre el Catalunya i el vencedor de l'eliminatòria entre el Sabadell i el Barceloneta, que, com diem, de moment domina el Sabadell.
1: Doncs ben pendents de com quedaran definides ja definitivament aquestes semifinals. El pròxim cap de setmana es disputaran i us ho explicarem. De moment, avui, el Terrassa, com ens deia l'Anna, ha guanyat el Medi, per tant s'ha classificat per semis. Com ha anat aquest partit? Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
4: Després d'un espectacular empat a 13, el partit quedava obert i amb emoció. I no ha faltat aquesta emoció en aquest partit de tornada, amb la victòria del Club Natació Terrassa per 11-9. Un conjunt de Xavi Pérez que fins al tercer quart no ha començat a donar un cop a sobre la taula, que ha servit i ha estat definitiu per poder aconseguir el bitllet per la següent ronda. Al final del primer quart, empat a 1, igualtat màxima. S'ha obert una mica el partit en el segon quart amb el resultat d'empat a 5. Arribàvem al temps de descans i a la segona meitat un parcial de 3-1 donava 2 gols d'avantatge que el conjunt de Xavi Pérez, doncs, ha sabut gestionar en un últim quart on deixava, doncs, el partit també molt i molt obert. Un conjunt agarenc que amb els gols de Pani Zeguedi i de Carlota Peñalbert, que han estat les màximes realitzadores, han donat oxigen a un equip de Xavi Pérez que, com tots els equips, en aquests moments de la temporada, comencen a preparar el que serà l'inici de la competició de casa.
1: Doncs el Terrassa ha classificat per les semifinals d'aquesta Copa Catalunya de Divisió d'Honor Femenina, però també s'està disputant la masculina. Fase final, el Club Natació Montjuïc. Avui s'han jugat un parell de partits. De fet, un d'ells l'hem pogut seguir també a les televisions locals.
2: Sí, s'han disputat les dues semifinals. Amb aquests resultats, Barceloneta 19, Terrassa 6 i Sabadell en Barcelona s'han enfrontat i ha acabat emportant-se la victòria al Sabadell per 16-12. Per tant, Barceloneta i Sabadell jugaran demà la final a partir de 3:45 de la tarda i abans, a 2:45 del migdia, s'hauran enfrontat al Terrassa i al Barcelona lluitant pel tercer lloc en aquesta eliminatòria, diguéssim, de consolació.
1: Doncs la final demà, 3:45, la podreu seguir també a la xarxa Més entre Barceloneta i Sabadell. Un Sabadell que s'ha imposat avui a la Barcelona per 16-12 en aquest partit que també hem pogut seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Després del partit, escoltàvem de la banda del Sabadell Albert Espanyol i de la banda del Barcelona el seu tècnic Andreu Josep.
5: Sí, ha estat molt igualat, sobretot al principi, tot i que penso que hem creat bastants ocasions al principi que malauradament no han entrat, però bé, és el que s'espera, no?, d'un Barcelona-Sabadell, que sigui un partit igualat i que sigui un partit agressiu. Al final ens hem endut nosaltres el partit, jo crec que de manera merescuda, i contents amb la victòria i amb la primera final que tenim demà. El Barceloneta és l'actual campió d'Europa, no?, és el millor equip del món. Sabem de la dificultat del partit, però per nosaltres és un repte. És un repte posar les coses difícils i és un repte aconseguir guanyar-los algun dia.
6: Si recibes 12 goles en dos partes, com hemos recibido nosotros, si no me equivoco, en la tercera la cuarta parte no puedes aspirar a ganar un partido de waterpolo. Hemos hecho muy bien durante los primeros dos tiempos, pero no es bastante. Tienes que hacerlo mejor todo el partido si quieres ganar a un adversario que es superior. Entonces, nada, me quedo con lo que hemos hecho bien en los primeros dos cuartos, con la intensidad defensiva que hemos tenido, que la hemos perdido.
3: En joc.
1: Vinga, 9:42 minuts i una altra competició de la que estarem ben pendents. De fet, demà podrem veure les dues finals a la plataforma La Xarxa Més. Són els campionats de Catalunya de Divisió d'Honor. S'estan disputant les finals. De fet, es disputaran demà les finals i les podrem veure totes dues.
2: A partir de les 5 de tarda serà el torn de la final masculina. S'enfrontaran Atlètic Terrassa i Júnior. I més tard, a les 7, la final femenina entre l'Egara i el Júnior.
3: El reportatge en joc.
1: L'olotina Alba Godony s'ha proclamat aquest estiu sotscampiona d'Espanya sub-23 de ciclisme en la competició celebrada a Savignanigo, a Òscar. Godony va ser desena de la classificació general en què es va imposar una altra catalana, Mireia Benito. Aquest és un reportatge d'Albert Garcia amb el suport tècnic de Roger Aliaga.
7: La veritat és que no. Vaig venir d'una volta a Catalunya on no em vaig trobar gaire bé, precisament, i no sabia com estaria de forma per aquest campionat. Però al final em vaig trobar molt bé, la veritat. No sé, vaig portar bé tant la calor, el menjar i tot, i em vaig prendre a mi mateixa.
8: Un podi inesperat però merescut. Alba Codony va aconseguir la medalla de plata de la categoria sub-23 en el Campionat d'Espanya de Carretera, que va tenir lloc a finals de juny a Savignanigo, a Òscar. Només superada per la guipuscoana Ayala Serrano per 13 segons. Codony havia fet una inspecció prèvia al circuit per saber a què s'hauria d'enfrontar.
7: Bueno, vam anar a fer un reconeixement una mica el dia abans i vam veure les pujades i això, o sigui que sí, ja l'havia vist una vegada.
8: Més enllà de conèixer o no la carretera, per a la ciclista garrotxina, el més important és tenir força mental per gestionar les curses.
7: Bueno, doncs jo crec que la clau, ja no només per això, sinó en molts diferents àmbits del ciclisme, moltes carreres, és tenir molt de cap. Has de ser valent i al final arriba un punt que tothom està mort i qui aguanta és el que té més cap i és més valent de ment.
8: Alba Codony va acabar desena de la classificació general encapçalada per Mireia Benito, un lloc molt meritori per a una ciclista de tan sols 20 anys.
7: Sí, estic molt orgullosa de mi mateixa, la veritat. Em vaig sorprendre i molt contenta de poder estar competint amb les millors.
8: Alba Codony compagina el ciclisme amb els estudis d'enginyeria biomèdica a la Universitat de Girona. Per tant, no té gaire temps per entrenar.
7: No, jo no sóc una persona d'entrenar moltes hores. No sé, dec fer unes 15 hores setmanals. Depèn de la setmana, perquè també estic estudiant durant el curs escolar. I a vegades és una miqueta difícil de combinar, però bueno, vaig fent el que puc i intento fer entrenos a vegades més curts, però que siguin efectius.
8: A banda de quedar segona a la prova en línia, Codony va ser quarta en la contrarrellotge, una prova que va guanyar Laia Puigdefàbregas, companya d'equip al Massi Tàctic. Però el seu terreny favorit és la muntanya.
7: Home, el meu terreny especial és la muntanya. O sigui, per pujar i baixar i tornar a pujar.
8: El sotscampionat d'Espanya sub-23 és l'èxit més important que ha aconseguit fins ara Alba Codony. També destaca el tercer lloc a la contrarrellotge individual de l'any passat i el quart lloc al Giro de la Toscana 2025, la primera prova UCI en què ha participat.
7: L'any passat també em va anar força bé als campionats d'Espanya. Com que era cronoescalada, se'm va donar una mica millor que la crono aquest any. No sé, també he fet alguna cosa a la Toscana. L'any passat també em va anar força bé. L'última etapa sí que se'm va fer una mica llarga i vaig perdre una mica de temps, però estava força endavant amb la classificació jove. Jo diria que, més o menys, aquests són els meus resultats.
8: El ciclisme femení comença a ser més conegut gràcies als èxits de corredores com Paula Blasi, campiona de la Vuelta, o Mireia Benito. Per a l'Alba Codony és un fet encoratjador.
7: Sí, jo crec que en aquests últims anys ha sigut això. De cop, el ciclisme femení ha fet una mica un boom i jo trobo que cada vegada es veu més gent seguint les carreres i les ciclistes són més conegudes, cosa que està molt bé, la veritat.
8: Tot i això, considera que encara queda molt camí a fer i que falten mitjans per desenvolupar aquest esport.
7: Home, aquí a Catalunya, la veritat és que estaria bé tenir algun, o a nivell d'Espanya, no et dic que a Catalunya, tenir algun altre equip, algun equip, perquè no tenim cap equip, bueno, a part del Movistar World Tour. I la veritat és que per aquí la zona on visc només tenim el Massi. Estaria molt bé tenir un parell o tres equips i algun de continental per tenir oportunitats a casa i no haver-les d'anar a buscar a altres països on sempre es compliquen més les coses per tema viatges i tot.
8: Codony no descarta participar en una gran cursa com una Vuelta a Espanya, però ara per ara ho veu com una fita llunyana.
7: Ostres, ara mateix no. Aviam, si em sorgís l'oportunitat, pues estaria, evidentment, hi aniria de cap. Però comporta una gran preparació que, bueno, hauria de

0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: 9:48 i un dels noms també de la jornada de dissabte pel que fa a l'esport català, el palista urgellenc Miquel Travé, que ha guanyat l'or a la prova de la Copa del Món celebrada a la Seu d'Urgell en modalitat de padel slalom C1. Després de coronar-se recentment campió del món a Oklahoma, Travé ha guanyat el Parc Olímpic de la seva localitat natal i confia a repetir l'any vinent en els mundials que es faran precisament a la Seu.
2: Al principi de la temporada va ser una mica complicat, va ser una mica d'adaptació, però ja preparàvem pel mundial i al final i les últimes copes del món, i al final poder guanyar el mundial, quart a París, dos anys medalles i al final guanyar la Seu, doncs increïble, la veritat és que no podia demanar més, i a part poder quedar tercer a la general, és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat. I em deu haver anat pels pèls perquè no estava massa ben posicionat, però bueno, guanyar aquí sempre ajuda. Al final aquest esport no saps mai el que pot passar i aquesta vegada doncs, ha anat a favor meu perquè he arribat en segona posició, però al final afegint una penalització he pogut emportar l'or i bueno, evidentment intentarem revalidar la victòria l'any que ve, però queda molt camí per davant encara.
1: Doncs felicitats al Miquel Travé, estem a la ronda final, 9:49 minuts. Anar tancant alguns marcadors que teníem encara oberts. Per exemple, futbol, tercera divisió, grup 5è, segona jornada, estaven pendents de dos finals.
3: Sí, un ja acabat, de partit és el Sant Juan Aleti Montcada Vilassar de Mar. El Sant Juan Montcada, Aleti Montcada, ha acabat guanyant 2-1. Això que el partit fins al tram final ha acabat empatat amb l'1-1, però al final doncs, el Sant Juan Aleti Montcada ha guanyat 2-1. I el Cornellà Cerdanyola està amb el marcador 3-1, minut 92, l'àrbitre n'havia afegit 3, per tant en queda un de moment dominant el Cornellà 3-1.
1: Doncs a prop ja d'aconseguir la seva primera victòria de la temporada el conjunt d'Ignasi Sanabra. En bàsquet, Lliga Catalana, tercera FEB, grup tercer, segona jornada. Acaba el Vic Mollet, Radio Vic, Pep Portet.
4: Doncs bona tarda, bona nit, Ignasi. 21 segons, ara s'atura el joc perquè un jugador del Mollet ha rebut un cop. 21 segons per acabar-se el partit. Guanya el conjunt biguetà 64-62 i té possessió de pilota. Un club bàsquet Vic que havia començat molt malament el darrer quart, a la darrera connexió ho havíem deixat amb un empat a 49, però un parcial de 0-6 pels mulletens semblava que podia trencar el partit, però res més lluny de la realitat, el conjunt en biguetà que s'ha refet i amb un bon parcial s'ha arribat a posar 62-57, més 5 pels homes de César Saura, i ara, com diem, 21 minuts posarà la pilota en joc al conjunt biguetà. No sé si la ronda... Anava a dir si podíem aguantar aquests 20 segons, però ara hi ha hagut una falta. Pilota aturada, falta, dos tirs lliures que tindrà el conjunt biguetà. 19 segons, punt 9, perquè s'acabi el partit.
1: Ignasi, ara tornarem, Pep. Ara tornarem i diem com acaba el partit. Fins ara.
4: Molt bé.
1: I en futbol sala, Copa de la Reina, ha acabat ja el partit entre Sabadell i Linyola.
3: Sí, ha acabat guanyant el Linyola per 0-2 davant del Sabadell, per tant, el Linyola classificat, igual que el Penyes Plugues, i han perdut Hospitalet i Ripollet. I demà, Mataró, Rubí, un altre duel català a partir de les 12:20 del migdia.
1: Doncs tot això en un dissabte, on l'Espanyol ha aconseguit una important victòria 0-2 al camp de l'Osasuna, i primera victòria a domicili de la temporada, segona en total a la Lliga, per conjunt de Manolo González.
5: Tal com està posada la segona part, era tenir una mica de control del partit, que no tinguessin contraatacs, i tot el rato que tu tens la pilota guanyant 0-2, evita que el rival et pugui atacar. I després, però a vegades quan has d'atacar un rival, si tu no et fas 10 passades, encara que sigui a darrere, no provoques que el rival vingui a per tu, no provoques que salti, i jo entenc a vegades que genera una mica d'impaciència, però a vegades també és necessari per trobar les situacions de joc, i bueno, penso que l'equip ha tingut personalitat per fer-ho, i ja et dic, queden coses per mi millorables a nivell de duels individuals, que penso que tenim marge per donar un pas endavant. A nivell de l'energia, la pressió, també penso que tenim marge per millorar. I bueno, però ja et dic que tenint en compte els anys joves que hi havia i tot, penso que tenim un marge de millora molt bo. I torno a dir el mateix, si aconseguim guanyar, serà més fàcil per ells que puguin millorar dia a dia.
1: Vinga, va, tornem cap a Vic, que està molt emocionant aquest Vic Mollet de Lliga Catalana Tercera FEB, Pep.
6: Doncs, Ignasi, 19 segons al pavelló del Castell d'Emplana són molt longos, perquè continuen quedant 19 segons i 9 dècimes. Edi Fins ha llançat els dos tirs lliures, els han cistellat, guanya el conjunt biguetà 66-62, però ha demanat temps mort al tècnic del Mollet per treure des de camp contrari, i ara es disposen a posar la pilota en joc
4: com diem, aquests 4 punts d'avantatge que porten els biguetans. Haurà de córrer molt el Mollet i haurà d'estar molt encertat en aquest poc temps que queda, una possessió i escaig, si vol aconseguir la victòria. Ara posarà la pilota en joc Díaz, juga ja per Valle, el conjunt molletenc entra entre cistella, cistella fàcil de Valle, es posa 2:15, falta ràpida a Edi Sins, el mateix que havia notat els dos tirs lliures anteriorment, autor de 15 punts, el màxim encistellador del partit, Edi Sins. Queden 14 segons. Ignasi, si voleu fer una altra ronda i tornem a passar,
1: vinga,
4: com vulgueu.
1: Ara tornarem un altre cop, va. Escoltem també a Quique Álvarez, el tècnic del Girona, després de la derrota del Girona, per 1-2 davant del Castelló.
7: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, pues saps que passarà el que ha passat, que tenen en bloc baix tot el partit, ho fan bé, et creen ocasions, pots tenir la sort o l'encert de defensar-les, però bueno, no hem aconseguit defensar-les una bona estona, sí, però al final pues, és un equip molt insistent i que amb els canvis pues, ha anat ficant gent i bueno, per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
1: I ens arriben declaracions acabades de treure del forn de Sergi Trullàs, el tècnic del Manresa, després de la de segona
8: tot
1: victòria
8: suma,
1: en dos partits.
8: Evidentment, la temporada anterior va ser tot el contrari, no? Vam fer un equip nou, en aquest sentit sí que hem pogut renovar tots aquells jugadors que nosaltres hem volgut. Això facilita molt les coses, tots saben que tenen que fer cada moment, així treballem durant el dia a dia. Soc un entrenador que dona molta llibertat al jugador dintre d'una estructura que pensem que nosaltres com a cos tècnic podem facilitar els jugadors. En aquest cas, els nouvinguts penso que s'estan adaptant bastant bé, però sí que és cert que es nota molt els jugadors que ja porten un bon temps juvenils, i en fases del lloc jo penso que s'ha pogut veure, però hem de mantenir aquesta regularitat i intentar, com he dit abans, ser més ambiciosos i posar llistó més alt del que hem vist avui.
1: Vinga, ens queda un minutet de programa. Ha acabat el partit, Pep, entre el Vic i el Mollet?
6: Doncs encara s'ha allargat més perquè hi ha hagut una jugada increïble, faltant 4 segons, falta personal rebuda per Vinyalonga, ha encertat el primer, ha tirat descaradament a fallar el segon, han agafat el rebot i en l'últim segon de la possessió Albert Real ha llançat de 3 per empatar el partit i deixar un 68-68, partit que anirà a la pròrroga.
1: Déu-n'hi-do, com ha estat el partit? Doncs escolta'm, Pep, demà ens expliques com ha acabat aquest partidàs, perquè a més serà decisiu pel que pugui passar demà a la tercera jornada. Fins demà, Pep, gràcies.
6: Fins demà.
1: Doncs adéu-n'hi-do aquest Vic-Mollet, que no vol acabar i que acabarà la pròrroga, vaja. En fi, no tenim temps per més. Anna, gràcies i bona nit.
3: Bona nit, Ignasi.
1: Fins demà, fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García, la producció, Roger Aliaga, el control de so. I els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapeño Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. I recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.
0: En joc, el programa de l'Esport Català.

0: xarxa de comunicació local.
1: Time for DJs.
2: En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
1: Time for DJs. Time for DJs.

time for DJ. It's the one.

I'm for DJ.

Time for DJ.

Time for DJs.

mig oberta, entrat sense fer soroll. M'he quedat sorprès, no us hi sabia, però us he reconegut a tots.

Chapeau pel gran discurs, per l'oratòria, ara

Rockies.

veig un sol dissident amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars d'unes formes copulants. D'aquest amor consumible.